0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, guardia.
1: Escoltes Ràdio Palafolls, 107.7 FM, 24 hores amb tu.

0: Valentina, porta-lo que
1: és. www.radiopalafolls.cat

0: Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
3: The Fate of Ophelia.
4: Ràdio Palafolls.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Bon dia, són les 10. El diputat Samuel Núñez explica a Palafolls el model de mercats de Nadal de la Diputació de Barcelona. L'Ajuntament va rebre ahir la visita de Samuel Núñez, diputat de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació. L'objectiu principal de la trobada va ser la presentació del model de mercats de Nadal, que s'està impulsant des de la Diputació, amb l'èxit a tot el territori, per dinamitzar el comerç local i fomentar la cohesió social. Aquest projecte va néixer com una prova pilot en 4 municipis. S'ha ampliat enguany a un total de 31. En el marc del catàleg de serveis 2024-2027, la Diputació ofereix un ajut econòmic de fins a 40.000 euros per pobles de fins a 30.000 habitants, entre ells Palafolls, per tal que puguin implementar aquesta nova experiència. Samuel Núñez ha detallat els micròfons de Ràdio Palafolls la voluntat de la visita.
1: Doncs avui hem vingut a Palafolls per explicar tot el model de mercats de Nadal que estem impulsant des de la Diputació de Barcelona. Vam començar amb una prova pilot de 4 municipis i ara aquest any ja hem ampliat fins a 31 i continuem explorant, no, aquells municipis que estan interessats en conèixer quin model estem fent i per què estem tenint aquest èxit, doncs per intentar ajudar-los a implementar també amb les seves fires de Nadal, doncs aquesta experiència, no, que volem impulsar tota la província.
0: Durant la reunió s'han detallat les condicions que han de complir aquests mercats per poder accedir a les ajudes provincials. Entre els requisits destaquen que els mercats han de tenir una durada mínima de 2 dies, han de disposar d'un nombre mínim de casetes i han de seguir unes pautes d'imatge i ambientació definides per la Diputació per garantir la qualitat del mercat de Nadal. Des de l'Ajuntament s'ha subratllat la importància d'aquest tipus de visites i de comptar amb el suport de la Diputació. El consistori considera que aquestes subvencions són essencials per ajuntaments com el nostre, ja que permeten realitzar activitats i projectes que mitjans propis seria molt complicat tirar endavant. De moment això és tot. Teniu aquesta notícia ja disponible al nostre web, que és www.radiopalafolls.cat, i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora. Més informació.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
2: Pensat que finalment estigui tot el poble emocionat.
3: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
4: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
5: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
6: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
7: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa Palafolls.
3: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
8: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
9: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
10: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.

0: Ràdio Palafolls.
1: Simplement la millor música.
2: Soy la voz del microprocesador de Nighting Industries 2000.
3: Te encanta que los planes salgan bien.
4: El caos no es un foso, es una escalera.
5: One man, one microphone. Please welcome
6: Mark Ferry.
7: Molt bon dia, què tal? Bon dia, bona hora, què tal, com estem? Són les 10:06. Això és el que marca el rellotge central de Ràdio Palafolls, i espero que el de tothom, en el que estem sincronitzats, que això va bé. Benvinguts a aquesta jornada del Degorra, avui que és dimecres. Avui és dimecres, ja és 22 de juliol. No vull dir res, però ja es nota l'hivern. No sé si ho noteu, que ja s'acosta. Ara pels 25 graus mínima, aquesta passada nit a Palafolls. 25 graus, Quina meravella. Això és l'estiu. Caloreta, caloreta. Ja sabeu que a la primera hora del nostre programa tindrem la previsió meteorològica amb Quim Serra. Ja us ho avanço, calor. Molta. Insuportable, això. A la segona hora el que farem serà el repàs de l'activitat cultural i recreativa. Serà, doncs això, el punt de 11:15 amb el No t'ho perdis. Tot passa pel No t'ho perdis. Per tant, estigueu pendents per no perdre-us ni una. Ai, tot això ho regarem amb la millor música, la més refrescant de tot el dia, del 107.7 de la FM. Allò, al final, gairebé al final. Hi ha alguna més per allà, però al final, gairebé, tenim allà a Ràdio Palafolls. La millor selecció musical, la més refrescant per aquest matí de dimecres. Ai, clar, pera, sí. Frena, que també tenim el de gorra. Ja van començar, doncs, a finals del mes de juny, ja portem, no sé, moltíssims premis. I avui tenim premi de nou per vosaltres. De seguida t'explico quin és. De fet, si consultes les xarxes socials de Ràdio Palafolls, ja ho han dit, ja, també, boca xancles. També. Intentant fer una mica com de ai, què serà? I ja ho han posat. Si voleu saber, podeu anar a visitar Instagram de Ràdio Palafolls, Stories, allà trobareu el premi d'avui. Si no, re, en 10 minuts us ho explico. Doncs poca cosa més tinc que explicar-vos, només que ja estem a punt per començar aquesta sessió musical. Ho farem amb Daddy Yankee, al costat de Bizarrap. És el seu èxit d'aquest 2026. Per aquest estiu, comencem!
8: Ràdio Palafolls.
9: 24 hores de bona música.

Viatge a l'espai-temps, hem marxat fins a Queens, a Nova York, per trobar la Sal en Pepa i aquesta cançó del 1990 que es diu You Showed Me. Mica, mica, camí ja d'un quart d'11 del matí. De fet, només en un minutet arribarem ja a aquest punt horari, un quart d'11. Serà el moment d'explicar-vos el repte de gorra d'avui. Abans, una més.

0: ràpid. No deixis que s'escapi ni un sol segon. Gaudeix de cada moment amb la música, els premis i bon rotllo de Ràdio Palafolls.
1: Doncs sí, l'estiu passa molt ràpid, potser massa fins i tot. Ja permeteu, doncs, que us expliqui que el d'agost amb Ràdio Palafolls us porta premis cada dia, aquest matí de dimecres també. Enamorada. Avui tenim un d'aquests premis refrescants, que estic suant com, vaja, com una tolla, i doncs aniria molt bé ara mateix a Ràdio Palafolls. Avui el que tenim per vosaltres és nada más y nada menos que un abonament de 10 entrades per anar a la piscina. Piscina municipal de Palafolls, piscina gran, piscina petita, els seus vestuaris, les seves dutxes, la mar de bé, gaudir-ho i gratis. 10 entrades, un abonament de 10 entrades que pots anar tu 10 vegades, si tens parella doncs 5 vegades, si tens família nombrosa doncs no sé, les que t'hi entrin. 10 entrades per anar a la piscina municipal de Palafolls. Ai, ai, ai. Si les vols aconseguir només cal que paris orelles i estiguis pendent d'una cantant. Ara posarem una banda sonora original d'una pel·lícula. Sí? Molt fàcil, conegudíssima. I la cantant també és molt coneguda. Val? Com es diu la cantant que feia aquesta meravella? Crec que té anys, la cosa. Aquest és el 90 i llarg, no? No, 90 curs. 91, 92, aquesta. Com es diu aquesta noia? Otra vez. Va, ja està, ja està. Que és molt senzill. Escolta, m'escriviu com vulgueu. Mentre soni més o menys el que és, tampoc tenim tots el first ni l'advance, vull dir que no patiu. Poseu el nom i jo ho accepto tot perquè, a banda, sóc molt bona persona. 937614701 estiu@radiopalafolls.cat i els whatsapps, com sempre, els 07646566. No oblideu nom, cognom, telèfon i resposta. És el que té els concursos, que s'ha de dir la resposta. Sí? 937614701 estiu@radiopalafolls.cat, whatsapp 07646566. Com es diu aquesta bona dona? Com es deia, perquè pobra ja no està entre nosaltres. Quina veu, quina veu. 937614701 estiu@radiopalafolls.cat, whatsapp 607 64 65 66.

Després del ritme, hem escoltat a Tequila, Dime que me quieres, aquesta formació, al capdavant dos argentins, Alejo Estivel i Ariel Road. Una cançó de principi dels 80, i això, doncs, també dels 80, és aquesta dels Police, Every Little Thing She Does. It's magic. Totes aquelles coses que fa és màgia. Això és el principi de la relació. Després, al final, ja no sé, ja no és tanta màgia, no?

0: Acabem d'escoltar amb aquesta de Shaggy, que és del 2001 ja. Déu-n'hi-do, 25 anyets d'aquest Angel. Hem escoltat ja els senyals horaris de 11:15 a.m. Voleu saber quina temperatura tenim ja a aquesta hora, 10:30? Doncs mira, aquí a Palafolls el termòmetre ja marca 29 graus de temperatura. Aquest matí, quan hem arribat a la ràdio, als voltants de les 8, ja estàvem amb els 25. Ole, ole! Això vol dir que hem dormit bé, bé. Calentets, calentets. Ai. Anem a conèixer quina és la previsió meteorològica. El nostre meteoròleg està molt avorrit perquè porta dies només explicant el mateix. Calor, calor, calor, no precipitacions i calor. Ai, Quim Serra, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, comencem la informació meteorològica parlant de canvis, canvis que ens arribaran aquest proper cap de setmana, destacables, baixaran clarament les temperatures, almenys tindrem un parèntesi en aquest període tan càlid que estem tenint aquest estiu, ja que després tornarà a semblar la calor intensa a principis del mes d'agost com a mínim. Per tant, de moment, com comentàvem, la situació que vindrà marcada principalment per temps estable, l'ambient assolellat avui, demà i demà passat, amb alguns núvols prims aquesta tarda, també és migdia, poca cosa, vents fluixos aquest matí del nord-est, aquesta tarda del sud-est, i situació marítima tranquil·la. Demà i demà passat tot continuarà igual, tampoc han de variar gaire les temperatures, potser pugin una miqueta més de cara divendres, dissabte ja començarien a baixar, i a última hora de dissabte i matinada, sobretot de diumenge, esperem xàfecs i tempestes que podran afectar qualsevol punt de la comarca.
2: Amistat con Dios.
3: No busquis fora el que pots aconseguir.

L'any que ve, ja farà 20 anys que una formació de Blanes que es deien Bizarre ens presentava una cançó que es deia Difícil d'oblidar. És just la que hem escoltat després de la previsió meteorològica. I ella és la gran Lady Gaga, aquesta de l'any passat es diu The Dead Dance. 20 minuts, només 20, ja ens plantem a les 11. Això.

És la veu inconfusible de Paul Carrack al capdavant dels Mike and the Mechanics. Aquesta es diu Looking Back Over My Shoulder, mirant enrere per sobre les espatlles. Allò ja el que hem fet, no? Mike and the Mechanics. A la sintonia del 107.7 de l'FM, sempre recuperant els èxits de tota la vida. Aquest també de mitjans dels 90. Per ara tornar de nou una mica més cap aquí, no direm actualitat, perquè aquesta ja té només que 7 anets. És d'Abamax. Es diu Sweet but Psycho.

0: bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol, moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
2: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon de l'Ajuntament de Palafolls és el 93-762-0043. 93-762-0043. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
3: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
4: Cada cançó al seu moment.
3: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.
5: ¿Cómo es que te amo así? Con todo el pensamiento. ¿Cómo lograste entrar así sin preguntar, robándote el momento?

Aquesta és una cançó original, ja ho sabeu, dels Beatles, que han versionat molta gent. Va versionar Joe Cocker per aquella banda sonora original de la sèrie Aquellos Maravillosos Años, i aquesta és la versió que en feien els Wet Wet Wet, aquesta formació escocesa, aquella també que va fer, recordeu, la banda sonora original de Quatre Bodes i un Funeral, aquella que es deia Love Is All Around. Això és el With a Little Help From My Friends. Doncs amb la vostra ajuda anem a fent camí cap a les 11. Ens quedem al Regne Unit, aquesta és el Stay That.

0: principi dels 90 es van fer molt famosos arreu del planeta, en el State Dad. Després es van separar. I escolta'm, uns anys més tard, ja en fa 20, van tornar a s'ajuntar amb aquests èxits com el Shine.
1: Els èxits musicals des dels 70 i fins l'actualitat. Dia i nit a Ràdio Palafolls. 107.7.
0: I aquestes també es van separar fa molts temps. No s'han juntat físicament, però sí que fan una cosa molt estranya allà a Londres, que es fan com uns hologrames. La qüestió és guanyar diners, perquè tenen grans cançons com aquesta, que ens acompanya fins al punt de les 11. Us deixem a Mava i el seu Mamma Mia després de les notícies, i tornem.

0: Bon dia de nou, són les 11. Es busquen parelles que aquest 2026 celebrin o hagin celebrat 50 anys de casats. L'Ajuntament ha obert el calendari d'inscripció per l'homenatge a les parelles que enguany celebren les seves noces d'or. Concretament, des de dilluns i fins al pròxim 31 de juliol, tots els matrimonis que celebrin 50 anys de casats durant el 2026 podran participar de l'homenatge que el consistori els farà. Judit Puig, tècnica de serveis socials a l'Ajuntament de Palafolls, ha detallat l'emoció de dur a terme un acte com aquest per totes les parelles del municipi que porten 5 dècades juntes.
1: Un dels actes més bonics i més emotius és l'homenatge a les parelles que celebren els 50 anys de casats. Aquest és un homenatge que els últims anys ja porta celebrant-se a la sala de plens i bé, és un moment molt emotiu on es reconeix aquesta trajectòria en les parelles, no? I aquest camí que, conjunt. Totes aquelles parelles de Palafolls que durant l'any 2026 celebrin aquests 50 anys de casats poden presentar una instància. Aquest tràmit de la instància és per tenir la constància d'aquesta celebració i poder-les després convocar el dia de l'homenatge.
0: El tràmit, com és habitual, es pot fer de dues maneres. D'una banda, en línia, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, a l'apartat Tràmits i Gestions, i d'altra banda, presencialment, demanant cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Aquesta activitat s'inclou dins dels actes previstos per la 24a Setmana de la Gent Gran que es farà a Palafolls. Entre altres, dins d'aquestes jornades també s'inclouran excursions, tallers i espectacles. Com més habitual, podeu recuperar aquesta notícia i moltes més a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a les 12 amb més informació.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

això dels diumenges sense drama, la veritat és que és un dia bastant dramàtic, especialment a partir de les 5 de la tarda, quan ja comences l'horari el dilluns, veritat? Ai, diumenges sense drama, això és el més nou dels Catarres.

0: Maroon 5 i el seu Maps, just després d'escoltar els grans Rolling Stones i el seu Anybody See My Baby. Així arribem gairebé al punt d'un quart de 12 del migdia. Vinga, anem amb el de gorra.
1: És el concurs que et convida a passar un estiu totalment de franc.

0: Ai, ai, ai. Amics, amigues, el de Gorri, sabeu que avui tenim de premi un abonament de 10 entrades per anar a la piscina municipal de Palafolls. Enamorada. Què vols que us digui? Jo estaria ara mateix a la piscina, a la mar de bé, fresquets, contents i feliços. Però no, estem aquí a la ràdio, no tan fresquets, creieu-me. Això sí, contents i feliços, sí. Això sí que ho tenim. Avui 10 entrades, abonament de 10 entrades per anar a la piscina. Així de fàcil, què és el que heu de fer per aconseguir-les? Doncs parar orella, perquè us posarem una banda sonora original, molt coneguda, àmpliament conegudíssima. I no busquem el nom de la peli, no, no. Busquem el nom de la persona, de la noia, de la gran artista que cantava aquesta cançó. Molt fàcil. Com es deia? A la pel·li era, doncs això, una persona, un artista, no? En veritat. I que tenia... No es pot dir el nom de la pel·li, no? Tenia un guardaespatlles, que era Kevin Costner, que estava una mica tururú, també t'ho dic. No? Estava com una mica obsessionat de la vida. Però estem buscant com es diu ella, la cantant. Si saps com es diu, ja pots participar en la gorra d'avui. 93761-4701 93761-4701. També pots enviar la resposta a través del correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat estiu@radiopalafolls.cat o si et ve més de gust ho pots fer a través del WhatsApp al 607-64-65-66. Nom, cognom, resposta i número de telèfon. Això ens ho heu d'indicar sempre, ja sigui per correu, ja sigui doncs, per WhatsApp, i si ens truquem, doncs ja us ho preguntaré jo. Com es diu aquesta superartista que cantava la banda sonora original del Guardaespatlles? Avui, de premi, aquest abonament de 10 entrades per anar a la piscina. 93-761-4701 estiu@radiopalafolls.cat WhatsApp 607-64-65-66.
1: Sin 7.7 FM.

0: veritat que feia temps que no la veia i la vaig veure l'altre dia a la final del Mundial. Ella és Laura Pausini. Això sí, no va cantar aquesta cançó que es deia Se Fue, que a finals de mitjans dels 90, de fet el 94, dins del primer disc que va fer en espanyol, va ser el seu primer gran èxit aquí a casa nostra, es deia Se Fue. I aquesta, home, això és tot un clàssic, que és Kenny Rogers al costat de Dolly Parton. I aquest Islands in the Stream, que també té la seva versió en català, la que feia també als 90, el gran Tomeu Penya.
1: Ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36, 619 20 45 36, o segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo, centre de teràpies i formació Aromaana, el teu espai de llum, amor i transformació.
2: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls, busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat. El portal de l'Ajuntament a internet, informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
3: Escoltes Ràdio Palafolls. 107.7 FM. 24 hores amb tu.

0: Ara que són dos quarts de 12 del migdia, doncs hem viatjat fins a Rotterdam. Ja tenim els Hermes House Band versionant aquesta cançó, tot un clàssic ja de Corona, que es diu The Rhythm of the Night. Ai, la noche, la noche. Vinga, fem una aturada en la selecció musical per escoltar No t'ho perdis. Sabem què és el que ha de passar al nostre voltant amb el No t'ho perdis. De seguida tornem amb tot un clàssic en català de gossos.
1: No t'ho perdis.
2: Avui som dimecres 22 de juliol. Repassem les principals activitats del dia al No t'ho perdis.
1: No t'ho perdis.
2: Ja estan obertes les inscripcions per a les sessions grupals d'educació postural d'activitat física a partir de 60 anys. Les sessions són dirigides per professionals i estan enfocades a fer exercicis d'estirament i manteniment adaptats a persones grans i sense forçar. Amb aquestes sessions s'intenta millorar la seva flexibilitat, agilitat i musculació. Les sessions seran dilluns i dimecres tant al Palauet com al Forroi i les inscripcions es podran fer tant telemàticament com presencialment amb cita prèvia a l'OAC.
1: No t'ho perdis.
2: Avui comença oficialment la Festa Major de Blanes amb el pregó a les 7 de la tarda, el tradicional concurs de foc d'artifici i les actuacions musicals programades als diversos escenaris instal·lats a la vila. A més, la fira d'atraccions del Passeig de Mar i del Camp de Futbol dels Pins estaran en funcionament fins al proper dilluns. Podeu consultar totes les actuacions i activitats del programa de festes a les xarxes socials de l'Ajuntament i al seu web blanes.cat. A Blanes és l'última setmana per visitar les exposicions de pintura Mare Nostrum d'Antonio Claudio Reinero i les obres de Maribel Rey, totes dues a Casa Saladrigues, que finalitzaran el proper dissabte 25. Antonio Claudio Reinero destaca per combinar tradició, contemporaneïtat, explorant la pintura, l'extracció i l'experimentació amb materials naturals com la fusta i la pedra, mentre que la de Maribel Rey combina realisme i lirisme per representar paisatges i escenes carregats de sensibilitat.
1: No t'ho perdis.
2: La Coral Palatiolo actuarà a Tordera avui amb motiu del 50è aniversari de l'associació La Nostra Dansa, en col·laboració amb l'Ajuntament de Palafolls. L'acte final del Festival Multipolar, en el qual podrem gaudir d'una proposta que donarà valor a la música i a la cançó. Serà a les 9 del vespre al Parc de la Mollera.
1: No t'ho perdis.
2: El barri del Camp de la Figuera de Malgrat de Mar es prepara per celebrar la seva festa aquest diumenge. Els actes es faran a la plaça del Camp de la Figuera i estaran organitzats per l'Associació de Veïns del Camp de la Figuera i l'Ajuntament. Els actes començaran a les 12 del migdia amb la Festa de l'Escuma. També repartiran gelats per la mainada i a les 2 del migdia hi haurà música ambient. A partir de les 6 de la tarda hi haurà exhibició de twirling, balls de Bollywood i actuacions musicals. La propera edició dels Empastats serà aquest dissabte, coincidint amb el 15è aniversari de l'activitat. Els Empastats es tracta d'una representació teatral del malgrat de l'època de la pesta bubònica. Els actors i actrius expliquen teatralitzadament una història que parteix d'un fet històric verídic relacionat amb aquesta pandèmia. Per veure aquest espectacle s'organitzen grups d'aproximadament 50 persones i es va seguint un recorregut pels carrers més emblemàtics del municipi, on s'hi ha treballat per decorar la zona i recrear un ambient propi i idoni de l'època.
1: No t'ho perdis.
2: Aquest dissabte arriba la macrofesta dels 80 per primera vegada a Santa Susanna. La tradicional festa que habitualment es fa a Palafolls arriba a Santa Susanna a la platja de les Dunes, tot i que Palafolls mantindrà la festa dissabte següent el dia 1 d'agost a la plaça de Popi, a les 10 de la nit.
1: No t'ho perdis.
2: A Pineda de Mar continua la funció Notting Hill, el musical, aquest dissabte i diumenge al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar a les 7 de la tarda. La proposta teatral explica la trobada inesperada entre un llibreter modest i una estrella de cinema, una relació marcada per la diferència de mons, però plena de moments tendres i divertits. Aquesta adaptació busca connectar amb el públic, amb la música en directe i una posada en escena fresca i directa.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
3: I ara, un èxit en català a Ràdio Palafolls. Segell de qualitat. Quan

0: Abans hem escoltat el Quan et sentis de marbre amb els gossos, al costat, per cert, del gran premi Fortuny. El líder dels Lacs amb Busto és una cançó de l'any 96. Bé, se'n fa 30 ja d'aquest. Ai. I això que escoltes és el Golden. Són les Hamtrix, aquí a Ràdio Palafolls, 3 quarts, gairebé 3 quarts de 12 del migdia.
1: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

Ella és Maria Montell. En el seu moment, a finals dels 90, va ser nòvia del príncep de Dinamarca. Però que la cosa no va quajar, eh? No va agradar la reina suprema. Maria Montell, el seu dia a dia, aquesta a finals dels 90, també, just quan començava la seva època d'aurada en el món de la música. Re, tan sols 13 minuts, arribem al punt del migdia a la sintonia del 107.7 de la FM. Continuem ara amb música de David Guetta. I sí, això es diu Flames.

què voleu que us digui? A mi aquesta cançó em dona molt bon rotllo, perquè recordo quan era petit, molt petitet jo era, quan sortien els Tennessee a la tele, a l'època que començava a haver-hi 30.000 canals, i apareixien a tots, Tennessee, cantant aquest tipus estil molt nord-americà, vestit així com si fossin d'aquests de... com diu això? El bate. Ara m'ha sonat el nom, vaja. És bo, que sí. Tennessee, la vi correr, el seu gran èxit a finals dels 80. Ui, madre mia, aquest és un gran èxit, però a més de banda sonora original, eh? Això és The Lady in Red, és Chris Berg. Quin canvi, no? Hem fet un frenasso de cop. 7 minuts i el punt del migdia amb aquesta The Lady in Red.

una més. Abans d'arribar al punt del migdia, ens acompanyaran des d'Irlanda quatre germans, Andrea, Caroline, Jim i Sharon. Són els germans Cors, al costat del vocalista dels U2, en Bono, i una cançó que es diu When the Stars Go Blue. Els Cors, que per cert seran en concert aquí a Catalunya aquest mes d'agost, seran al Port de Ferrada, a Sant Feliu de Guíxols. Allà els podeu trobar si els voleu veure. Arribem a les 12 amb aquest When the Stars Go Blue. Són els Cors i Bono, d'U2.

0: Bon dia de nou, són les 12. Es manté oberta la convocatòria per ocupar les parcel·les buides dels horts urbans de Can Gibert. Tot i que el procés ordinari d'adjudicació dels horts urbans de Can Gibert a Sant Genís ja ha finalitzat, encara hi ha parcel·les disponibles. Concretament, gairebé la meitat dels espais disponibles. Hi ha la meitat dels espais que estan disponibles. És per això que l'Ajuntament ha fet una crida a la ciutadania per tal que s'animin i omplin les parcel·les que no s'han adjudicat encara. Maite Garrigós, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament, ha explicat que s'han lliurat 18 llicències, fet que deixa 32 horts lliures dels 50 que hi ha en aquesta finca.
1: Al final s'han donat 18 llicències, per tant hi ha 18 horts ocupats dels 50 que es poden ocupar, no? De les 50 parcel·les que hi ha. Són unes parcel·les que són força complertes, són de 50 metres quadrats i en principi han de donar suficient per al consum, l'autoconsum d'una família.
0: Aquests espais de cultiu tenen una superfície d'uns 50 metres quadrats i estan pensats per fomentar l'agricultura de proximitat, la sostenibilitat i la convivència entre veïns. Per les persones interessades a obtenir una d'aquestes parcel·les vacants, s'han establert unes condicions econòmiques i d'ús concretes. Aquestes inclouen un cànon de 60 euros l'any, tot i que si l'activitat comença a mitjan any, l'import es calcula proporcionalment per trimestres. També cal dipositar una fiança de 100 euros en el moment de l'adjudicació per cobrir possibles d'anys, una quantitat que es pot fraccionar en fins a 3 pagaments. A banda, també s'obliga que el conreu es faci seguint exclusivament criteris ecològics que han prohibit l'ús d'adobs químics o productes fitosanitaris. La producció ha de ser per ús propi i està totalment prohibida la venda dels productes que s'obtinguin.
1: A destacar que aquests horts són horts ecològics. Hi ha un reglament d'ús d'aquests horts i aquests hi han de ser cultivats d'una manera respectuosa, sense posar-hi plantes invasores, sense aplicar productes químics o en poca mesura, no? els productes que estan autoritzats a el que és agricultura ecològica i el rec gota a gota. I res, animem a tothom, a qui vulgui, que pugui presentar la sol·licitud i pugui gaudir d'aquest petit espai de cultiu.
0: Tot i que la convocatòria està oberta a tothom, el sistema de puntuació continua donant prioritat a determinats col·lectius com jubilats, famílies nombroses o monoparentals i persones en situació de risc d'exclusió social. Els interessats poden fer la seva sol·licitud mitjançant dues vies. D'una banda, en línia, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, mitjançant una instància genèrica, i d'altra banda, presencialment, a les oficines de l'OAC, on cal demanar, com sempre, cita prèvia abans d'anar-hi. Aquesta notícia ja la podeu consultar al nostre web i a les nostres xarxes. Nosaltres tornem a la una, a l'informatiu migdia. Que vagi molt bé.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Per fi ja és estiu. Estic pelada i aquest any passo de marxar fora. Em quedo a Palafolls i penso passar un estiu de gorra, sense gastar-me ni un euro. Segur que em toquen sopars, activitats nàutiques, entrades al cine, a parcs aquàtics... Un estiu regalat. Posa la ràdio, que ja comença el De Gorra amb Ràdio Palafolls.

0: futuro passarà.
1: Doncs què voleu que us digui? Per mi aquesta és la cançó de l'estiu. Per tot. Bàsicament per tot. Perquè és una meravella, perquè s'enganxa, perquè és divertida i són els Siderla. Això es diu Tuturu. Nascuts a Barcelona ja fa una pila d'anys. Es van presentar el Danny Dorfens, doncs mira, a l'edició del 2023. No van guanyar, no van guanyar perquè la cançó es deia que esclati tot. Una mica massa potser, eh? Ai. Siderla per començar la tercera terrora del nostre programa. Això es diu Tuturu. Ens queda encara una horeta per compartir plegats amb la millor música. Música com aquesta de Shania Twain. Això es diu That Don't Impress Me Much.

És que m'acabo de donar que ja és l'última hora del programa. Això vol dir que ens queda res. 45 minuts per convertir plegats en bones cançons. Recordar-te una vegada més el repte de gorra d'avui. I que res, que tens aquest temps només per participar i aconseguir el premi. Ai, quina pressió. Una cançó més, una més. I ja recordem el repte d'avui. Avui de premi, ja sabeu que tenim aquest abonament de 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls. Una cançó més, però no és una cançó qualsevol, perquè viatgem a finals dels 80 i recordant una formació que es deia, ojo, Objetivo Birmania. Això hem d'anar a buscar el calaix de la memòria, però el calaix allò on te tens coses gairebé que volies oblidar. Doncs no, aquesta no es vol oblidar, perquè això es diu Los amigos de mis amigas son mis amigos. Amb Objetivo Birmania, quan acabi la cançó, recuperem el repte de gorra d'Udà. Som-hi!

0: quan anàvem a l'institut fèiem allò de si A és B i B és C, doncs A és C, no? Doncs los amigos de mis amigas también son mis amigos, a no ser que mis amigas se enfaden conmigo porque son mis amigos también. Cada vegada les relacions personals tenen les seves complicacions. I ho tenien claríssim, objetivo Birmania, aquesta de l'any 1989. 20 minuts sobre el punt del migdia.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, participa al de córrer i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a spas, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al de córrer de Ràdio Palafolls.
0: Un de gorra que cada any porta més i més premis. I aquest 2026, que ja portem, no sé, ja portarem 25 anys fent el de gorra. No, 25 no, perquè no fa tants anys que Ràdio Palafolls està en marxa des del Forroi. Però vaja, escolta, que 18-19 segur, eh? Doncs res, que aquest any tornem a tenir carregadíssim de premis, per exemple, el que tenim avui per vosaltres. Nada más y nada menos que un abonament de 10 entrades per anar a la piscina. Piscina municipal de Palafolls, preus estupendos, perfecta, aigua fresqueta, què més voleu? Jaspeta per posar la tovallola, dutxes que funcionen, vull dir, saps? Les coses bàsiques a vegades ja n'hi ha prou. Doncs 10 entrades, segurament 10 entrades per a la piscina, les que tenim aquí sobre la taula per sortejar avui entre els nostres oients. Això sí, heu de superar un repte que sembla gairebé impossible, de dificultat màxima. 25 guionistes pensant les preguntes cada dia al de gorra i avui, avui mare meva, avui s'han guanyat el sou, que ja veurem si cobraran. Avui ens heu de dir el nom d'una cantant, la que cantava això ja fa una pila d'anys. Sí, canta ella, a més era la protagonista d'aquesta peli, la peli era el guardaespatlles. La pregunta no és la peli, no. La pregunta és com es diu, o es deia, vaja, la cantant d'aquesta cançó. A més, era la protagonista. Protagonitzava la peli de que era una cantant molt famosa, fíjate tu, que tenia un guardaespatlles, una cara sempre com, no? Enfadat, era un tio enfadat. Bueno, perquè tenia unes coses del passat, però és igual. Com es diu ella, la que canta? Sí, Ai, vale, ja, para, prou. Com es deia la que cantava aquesta cançó de guardaespatlles? Guardaespatlles es diu, no, en català? Vale, sí, com es deia aquesta noia que cantava aquesta cançó? Esplèndida artista, té unes cançons brutals. Però busquem com es diu, el nom. Que no saps ben bé com s'escriu, no passa res, eh? Com són? És igual, aquí tampoc no som Cambridge ni Oxford. Podeu escriure com bonament vulgueu, que si més o menys entenc el que voleu dir, us ho compro. Si vols participar per aconseguir aquest abonament de 10 entrades, només cal que ens truquis al 93-761-4701, 93-761-4701, que és el telèfon de la ràdio. Pots enviar la resposta a través del correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat, estiu@radiopalafolls.cat. O si estàs a la feina, vols fer veure que el jefe com si estiguessis treballant, doncs ho pots fer també a través del WhatsApp. Sí. 607-64-65-66 és el telèfon de WhatsApp dels Premis de la Ràdio. Us el guardeu, així el teniu sempre. RP Premis, així és com el tinc jo. I responeu, doncs, la pregunta que us hem fet, nom, cognom i telèfon. Vale, tot el kit us heu d'enviar. 93761-4701 estiu@radiopalafolls.cat. En menys de res, en menys de 40 minuts sabrem qui s'emporta aquest abonament de 10 entrades per anar a la piscina.
1: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis, tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM. Sin set punt set.

0: diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
2: 3w.radiopalafolls.cat

doble àlbum en directe. Oh, boníssims els Pets. Si els voleu veure, mira, estava repassant, el més a prop que els tindrem serà a Brunyola, el mes d'octubre, en concert els Pets des de Constantí, una mica més moderna, coneguda per tothom, i no hi ha festa que s'aprecie que no soni la següent cançó des de fa un any, més o menys, sona a totes.

0: Cançó original dels anys 60. Aquesta és la versió que a principi de sonat en feia Joe Cocker. Inconfusible veu amb aquest Summer in the City, abans la Morocha. Una cançó que ja tenia uns anys, però que aquí ens va arribar tard. Ni amb la tecnologia ni amb internet va arribar quan tocava. Aquesta Morocha des de l'èxit del 2025 aquí a casa nostra. Anem a baixar revolucions. Ens hem emocionat molt i ara toca això, frenar una mica amb Meghan Trainor i John Legend.
1: Si algú et pregunta, recorda, escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM.

0: I Drove All Night, vaig conduir tota la santa nit. Cyndi Lauper, amb aquesta cançó que també ha interpretat, doncs, per exemple, Celine Dion o Roy Orbison, entre d'altres. Aquesta és la versió de Cyndi Lauper de finals dels 80. Arriba el moment de resoldre el nostre repte d'avui.
1: Aquest estiu, escolta el 107.7 FM i estalvia pels regals de Nadal. Passa l'estiu a Ràdio Palafolls.
0: Va, doncs, avui us preguntàvem una pregunta molt senzilla. Us preguntàvem qui cantava això. Efectivament, amics i amigues, no era altra que la gran veu, espectacular veu, de Whitney Houston. Era, sí, sí, Whitney Houston. Aquesta era la resposta que havíeu de donar avui per participar al Degorrà. No cal dir que tots ho heu esbrinat, no seria espectacularment difícil, diguem-ne. No era molt difícil aquesta pregunta, la d'avui. Tots ho heu encertat, per tant, tothom pendent del telèfon. Perquè anem a fer la trucada i quan despengeu, l'única cosa que heu de dir, l'única cosa que vull escoltar és... ¡Al agua, patos! Recordem que el premi és un abonament de 10 entrades per anar a la piscina. De ahí la contrasenya de Al agua, patos. Si pot ser cridant, millor. A no ser que estigueu a la caixa, saps? A punt d'ingressar un xec. Llavors no crideu, perquè quedaria estrany. Ara vindria la policia i la liaríem. Si no és el cas, si no esteu a la caixa, ho podeu fer. Vale? Al agua, patos. Va, anem a fer la trucada. És que és molt senzill aconseguir premis amb Ràdio Palafolls. Per tant, d'alguna manera o altra, heu de fer una mica el ridícul, saps? Ja el faig jo cada dia, doncs vosaltres una mica també. A l'agua, patos, us emporteu aquest abonament 10 entrades per anar... Ui, està trucant això. Per anar a la piscina de Palafolls. A veure, va. Segon toc. Ui.
2: A l'agua, patos.
0: A l'agua, patos. Bé, no aniran els patos a l'aigua, sinó que aniràs tu, o qui vulgui, eh? A la... I no qualsevol aigua, sinó la piscina de Palafolls.
2: Escolta, moltes gràcies.
0: Com te dius?
2: Montse,
0: escolta'm, què me deies avui com m'has trucat? Digue'm-ho. Què m'has dit abans?
2: Ai, a veure, dic tantes coses... Que...
0: No, m'has dit, no m'ha tocat res aquest any, quin desastre, sí. Això no pot ser, mira. Pues, abans pues,
2: mira,
0: ho dius...
2: Sort ha canviat, eh?
0: No, sí, la veritat, eh? Dic, ara semblarà que li don per pena perquè m'ha dit això. Doncs no, t'ha tocat a tu, Montse. Bona abonament de 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls. Des d'on ens escoltes,
2: gràcies.
0: Montse, des d'on ens escoltes?
2: Us escolto de Sant Genís.
0: De Sant Genís de Palafolls. Una salutació a tots els que ens escolteu des de Sant Genís, que falta un mes, un meset, per la vostra festa major.
2: Sí, doncs, també falta poquet.
0: Montse, que vagi molt bé. Ja saps que has de venir aquí a la ràdio a buscar el premi, d'acord?
2: Moltes gràcies, Marc.
0: Molt bé, doncs que vagi vinga. Molt bé, doncs. Fins ara. Adéu, adéu.
2: Igualment per tots els escoltes. Adéu.
0: La Montse, que ens escolta des de Sant Genís de Palafolls. Doncs per ella o per qui vulgui aquest abonament de 10 entrades per anar a la piscina municipal del nostre municipi. Escolta, tots els que heu participat, moltíssimes gràcies. M'he sentit molt acompanyant d'aquest primer... el meu primer dia del Degorrà. Saps quina il·lusió més tonta? Com si no l'hi hagués fet mai, però vaja. A tots moltíssimes gràcies. Recordeu que aquesta tarda, puntuals a les 4, Degorrà Express. Més premis aquesta tarda... El premi d'aquesta tarda és Bonico. Tingueu pendents, a partir de les 4 i fins a les 8. I si no, demà a les 10, puntuals com un rellotge, aquí estarem a iniciar el Degorrà del dijous. Nosaltres ja ho deixem aquí. Escolta'm, jo estic cansat. Vull anar a fer, saps, una mica de dinar al meu Tupperware. Us deixo amb una cançó, a veure com ho expliquem. Això és una cançó original d'Elvis Presley, finals dels anys 60, del 68 per ser exactes. Això sí, la versió que escoltem és el 2002. Gràcies a la tecnologia, això dels ordinadors, aquestes coses de l'internet, s'ha fet una versió, es va fer, vaja, una versió ja fa gairebé 25 anys, el Little Less Conversation, una mica menys xerrar i més el que anem. Vamos al lío, ens retrobem demà. Moltes gràcies, fins a vos. Adeu!
3: Un 7 FM. 107.7.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: El diputat Samuel Núñez ha visitat Palafolls per presentar el model de mercats de Nadal de la Diputació de Barcelona, una iniciativa que busca dinamitzar el comerç local i fomentar la cohesió social a tot el territori. Aquest projecte ofereix ajuts econòmics de fins a 40.000 euros per municipis de fins a 30.000 habitants, entre ells Palafolls, que implementin aquests mercats amb uns estàndards de qualitat i ambientació definits. Per accedir a la subvenció, les fires han de tenir una durada mínima de 2 dies, disposar d'un nombre mínim de casetes i seguir pautes d'imatge específiques. Des de l'Ajuntament s'ha subratllat que aquest suport provincial és essencial per tirar endavant activitats que serien molt complicades de finançar exclusivament només amb mitjans propis.

Com és habitual, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, d'aquest dimecres 22 de juliol. N'hi ha d'altres i les avancem en titulars. L'Ajuntament ha fet una crida per cobrir les 32 parcel·les que encara queden buides als horts urbans de Can Gibert, perquè gairebé la meitat dels espais estan lliures. Actualment hi ha 18 llicències, d'un total de 50 disponibles a la finca, on cada hort té una superfície d'uns 49 metres quadrats per fomentar l'agricultura ecològica de proximitat. Les parcel·les tenen un cànon anual de 60 euros i és obligatori que el conreu es faci sense adobs químics destinant la producció exclusivament a l'ús propi i no a la venda. Tot i que la convocatòria és oberta a la ciutadania, el sistema de puntuació continua donant prioritat a jubilats, famílies nombroses o persones en situació de risc d'exclusió social.

0: I ja s'ha obert el calendari d'inscripció per l'homenatge a les parelles de Palafolls que celebren els seus 50 anys de casats durant aquest 2026. Els matrimonis que compleixin les seves noces d'or poden apuntar-se fins al 31 de juliol a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o presencialment a l'OAC amb cita prèvia. Aquesta activitat s'emmarca dins dels actes de la 24a Setmana de la Gent Gran, una celebració que inclou també aquest any excursions, tallers i espectacles per la gent gran del poble. Des de l'àrea de serveis socials s'ha destacat la moció de dur a terme aquest reconeixement a persones que porten més de 5 dècades juntes. I marxarem de Palafolls per anar cap a Blanes, que avui dona el tret de sortida a la Festa Major de Santa Anna amb un acte institucional a la nova plaça 11 de setembre. Malgrat que el pregó s'ha hagut d'ajornar per motius familiars, l'alcalde Jordi Hernández farà el Parlament de Benvinguda per donar pas al toc d'inici amb melodies i balls tradicionals. La jornada inaugural inclourà també una mascleta nocturna a càrrec de la pirotècnia valenciana, un correfoc i actuacions de dansa, a més del lliurament del trofeu Vila de Blanes. I pel que fa a la previsió meteorològica d'avui, aquesta tarda tindrem un temps estable i assolellat a tota la comarca, tot i que amb teranyines de núvols alts. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força 1 a 2 de component sud-est. El mar estarà en estat de marejol. Les temperatures màximes baixaran lleugerament i aniran dels 30 als 34 graus. A Palafolls avui hi haurà núvols prims. També es notarà la baixada de temperatures. Les màximes disminuiran fins als 33 graus i les mínimes aniran cap als 20. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres i ho fem parlant de la visita del diputat Samuel Núñez, qui ha explicat aquí a Palafolls el model de mercats de Nadal de la Diputació de Barcelona. L'Ajuntament de Palafolls va rebre ahir la visita de Samuel Núñez, diputat de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació. L'objectiu principal de la trobada va ser la presentació del model de mercats de Nadal que s'està impulsant des de la mateixa Diputació, per tal, amb èxit, a tot el territori per dinamitzar el comerç local i fomentar la cohesió social. Aquest projecte va néixer com una prova pilot en 4 pobles. S'ha ampliat enguany a un total de 31. En el marc del Catàleg de Serveis 2024-2027, la Diputació ofereix un ajut econòmic de fins a 40.000 euros per pobles de fins a 30.000 habitants, entre ells Palafolls, per tal que puguin implementar aquesta experiència. Samuel Núñez ha detallat als micròfons de Ràdio Palafolls la voluntat d'aquesta visita.
1: Palafolls per explicar tot el model de mercats de Nadal que estem impulsant des de la Diputació de Barcelona. Vam començar amb una prova pilot de 4 municipis i ara aquest any ja hem ampliat fins a 31 i continuem explorant, no, aquells municipis que estan interessats en conèixer quin model estem fent i per què estem tenint aquest èxit, doncs per intentar ajudar-los a implementar també amb les seves fires de Nadal, doncs aquesta experiència, no, que volem impulsar tota la província.
0: Durant la reunió es van detallar les condicions que han de complir aquests mercats per poder accedir a les ajudes provincials. Entre els requisits destaquen que els mercats han de tenir una durada mínima de 2 dies, han de disposar d'un nombre mínim de casetes i han de seguir unes pautes d'imatge i ambientació definides per la Diputació per garantir la qualitat del mercat de Nadal. Des de l'Ajuntament s'ha subratllat la importància d'aquest tipus de visites i de comptar amb el suport de la Diputació. El consistori considera que aquestes subvencions són essencials per ajuntaments com el nostre, perquè permeten realitzar activitats i projectes que amb mitjans propis seria molt complicat tirar endavant. Parlem ara de medi ambient, perquè encara es manté oberta la convocatòria per ocupar les parcel·les buides dels horts urbans de Can Gibert. Tot i que el procés ordinari d'adjudicació dels horts urbans a Can Gibert ja ha finalitzat, encara hi ha parcel·les disponibles. És per això que l'Ajuntament ha fet una crida a la ciutadania per tal que s'animin i omplin aquestes parcel·les que no s'han adjudicat. Maite Garrigós, tècnica de medi ambient de l'Ajuntament, ha explicat que s'han lliurat 18 llicències. Això deixa 32 horts lliures dels 50 totals que hi ha en aquesta finca.
2: Finalment s'han donat 18 llicències. Per tant, hi ha 18 horts ocupats dels 50 que es poden ocupar, no? De les 50 parcel·les que hi ha. Són unes parcel·les que són força complertes, són de 50 metres quadrats i en principi han de donar suficient per al cultiu, per al consum, l'autoconsum d'una família.
0: Aquests espais de cultiu tenen una superfície d'uns 50 metres quadrats i estan pensats per fomentar l'agricultura de proximitat, la sostenibilitat i la convivència entre veïns. Per les persones interessades a obtenir una d'aquestes parcel·les vacants s'han establert unes condicions econòmiques i d'ús concretes. Aquestes inclouen un cànon de 60 euros l'any, tot i que si l'activitat comença a mitjan any, l'import es calcula proporcionalment per trimestres. També cal dipositar una fiança de 100 euros en el moment de l'adjudicació per cobrir possibles danys, una quantitat que es pot fraccionar fins a 3 pagaments. A banda, també s'obliga que el conreu es faci seguint exclusivament criteris ecològics, quedant prohibit l'ús d'adobs químics o productes fitosanitaris. La producció ha de ser per ús propi i està totalment prohibida la venda dels productes que s'obtinguin.
2: A destacar que aquests horts són horts ecològics. Hi ha un reglament d'ús d'aquests horts i aquests hi han de ser cultivats d'una manera respectuosa, sense posar-hi plantes invasores, sense aplicar productes químics o en poca mesura, no? Els productes que estan autoritzats a el que és agricultura ecològica i el rec gota a gota. I res, animem a tothom, a qui vulgui, que pugui presentar la sol·licitud i pugui gaudir d'aquest petit espai de cultiu.
0: Tot i que la convocatòria està oberta a tothom, el sistema de puntuació de l'Ajuntament continua donant prioritat a determinats col·lectius com ara jubilats, famílies nombroses o monoparentals i persones en situació de risc d'exclusió social. Les persones interessades poden fer la seva sol·licitud mitjançant dues vies. D'una banda, en línia, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, mitjançant una instància genèrica, i d'altra banda, presencialment a les oficines de l'OA, com cal demanar cita prèvia abans d'anar-hi. I seguim parlant d'altres qüestions, perquè ara mateix es busquen parelles a Palafolls que aquest 2026 celebrin 50 anys de casats. L'Ajuntament ha obert el calendari d'inscripció per l'homenatge a les parelles que celebren enguany les seves noces d'or. Concretament, des d'aquest passat dilluns i fins al pròxim 31 de juliol, tots els matrimonis que celebrin 50 anys de casats durant el 2026 podran participar de l'homenatge que el consistori els farà. Judit Puig, tècnica de serveis socials al consistori palafollenc, ha detallat l'emoció de dur a terme un acte com aquest, any rere any, per totes les parelles de Palafolls que porten, en aquest cas, 5 dècades juntes.
3: Un dels actes més bonics i més emotius és l'homenatge a les parelles que celebren els 50 anys de casats. Aquest és un homenatge que els últims anys ja porta celebrant-se a la sala de plens i bé, és un moment molt emotiu on es reconeix aquesta trajectòria en les parelles, no? I aquest camí conjunt. Totes aquelles parelles de Palafolls que durant l'any 2026 celebrin aquests 50 anys de casats poden presentar una instància. Aquest tràmit de la instància és per tenir la constància d'aquesta celebració i poder-se després convocar el dia de l'homenatge.
0: El tràmit, com és habitual, es pot fer de dues formes. D'una banda, línia, a través de la seu electrònica, a l'apartat tràmits i gestions, i d'altra banda, de manera presencial, amb cita prèvia a l'OAC. Aquesta activitat s'inclou dins dels actes previstos per la 24a setmana de la gent gran a Palafolls. Entre altres, dins d'aquesta jornada s'inclouen també excursions, tallers o espectacles, que més endavant l'Ajuntament desvelarà. I ara marxem cap a Blanes, que avui dona el tret de sortida a la Festa Major de Santana. Blanes ho té tot a punt per iniciar aquest dimecres la seva Festa Major de Santana 2026. El tret de sortida oficial tindrà lloc a 7:45 del vespre a la recentment estrenada plaça 11 de setembre amb un acte institucional que inclourà el lliurament de reconeixements a entitats locals que aquest any celebren aniversaris o que han destacat per la seva tasca al llarg del 2026. Tot i que el pregó a càrrec de Salvador Roca ha hagut d'ajornar per motius familiars, l'alcalde Jordi Hernández serà qui farà el tradicional parlament de benvinguda per donar pas al toc d'inici de festa. Aquest moment comptarà amb melodies i balls de diverses entitats del poble i també amb la música en viu de l'Orquestrinat de la Festa Major, una entitat que s'ha creat especialment per a aquesta ocasió. Un dels punts claus de la inauguració serà el lliurament del trofeu Vila de Blanes a la pirotècnia valenciana, que ha guanyat el concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava durant 5 edicions consecutives. Precisament aquesta mateixa empresa, com és habitual, serà l'encarregada d'oferir la mascleta nocturna a 2:15 al passeig de la Marina, i és que la pirotècnia guanyadora de l'any passat és qui s'encarrega aquest any de fer aquest inici. La programació de la primera nit també inclou una cercavila, el correfoc i l'actuació de l'Esbar Joaquim Ruïra a les 10 de la nit a la plaça 11 de setembre. La jornada inaugural d'avui tancarà amb el festival Ensorra't, situat a la platja central. A partir d'un 11:45 de la nit començarà la primera de les 4 nits de música jove, amb les actuacions de grups locals com Menta, Ecstasy i Factory, a més també de diversos DJs que allargaran la festa fins gairebé la matinada.

Obrim l'hemeroteca d'avui, com és habitual, per repassar en uns quants minuts de què parlàvem anys enrere un dia com avui. Comencem parlant del 2025, perquè fa un any ja començàvem a parlar de la Festa Major de Palafolls. Concretament, de qui serien els caps de cartell de les barraques? Ginestà, Caipirinhas i Dani Sixx i Izkid eren els caps de cartell de les barraques de l'Alterfesta de l'any passat, del 2025. L'Ajuntament va presentar aquell divendres a la tarda al cartell de la programació musical de la Festa Major. L'acte es va fer dins la programació del concurs Mosca i es van poder conèixer qui eren els artistes que amenitzarien les tres nits de barraques durant la Festa Major i també altres concerts que es farien al llarg d'aquesta festa. Un dels plats forts de la Festa Major de l'any passat va ser Ginestà, que va actuar tot just després del pregó de Festa Major el 5 de setembre. Seguidament va ser el torn de DJ Trapella. Fa 5 anys, el 2021, parlàvem de salut perquè se suspenien les visites a la tercera planta de l'Hospital de Blanes després de detectar dos positius entre pacients no Covid. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva va anunciar que havia quedat restringida des d'aquell mateix dimecres l'entrada d'acompanyants de la tercera planta de l'Hospital Comarcal de Blanes. La decisió es va prendre després d'haver detectat dos positius entre pacients no Covid hospitalitzats i que en aquell moment ja havien estat traslladats a la quarta planta del centre destinada a tractar els pacients amb coronavirus. Segons va recordar la corporació, a la tercera planta els ingressats provenien dels serveis de medicina interna i traumatologia. En aquell moment, segons va informar l'ens sanitari, s'hi trobaven hospitalitzats 28 pacients. Un d'ells va presentar simptomatologia de caràcter lleu compatible amb Covid i arran d'aquest cas es va decidir cribar a totes les persones de la planta. Un total de dos pacients van donar positiu a la prova diagnòstica. I finalment, el 2016, és a dir, fa ja 10 anys, Pineda de Mar deia sí a la mesquita, tot i les protestes veïnals. La manifestació d'aquell passat dissabte, organitzada per l'Associació de Veïns de Can Bel contra la construcció d'una mesquita al barri, només va servir per una cosa: eliminar la taula de treball que mantenien amb el consistori municipal i la resta d'actors involucrats en les negociacions. A més, aquesta taula es va reemplaçar per una que va abordar l'elaboració d'un pla integral d'inversió i de cohesió social pel barri. La seva funció principal era la de posar en marxa la moció presentada al maig per Pineda Sí, Si Pot, i que va comptar amb el suport de la resta de forces municipals. Així es pretenia afrontar i corregir les importants necessitats i mancances que tenia de forma crònica al barri de Pineda.

0: I ara amb qui hem de connectar és amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Bon dia, comencem la informació meteorològica parlant de canvis, canvis que ens arribaran aquest proper cap de setmana, destacables, baixaran clarament les temperatures, almenys tindrem un parèntesi en aquest període tan càlid que estem tenint aquest estiu, ja que després tornarà, sembla, la calor intensa a principis del mes d'agost, com a mínim. Per tant, de moment, com comentàvem, la situació que vindrà marcada principalment per temps estable, l'ambient assolellat avui, demà i demà passat, amb alguns núvols prims aquesta tarda, també aquest migdia, poca cosa, vents fluixos aquest matí del nord-est, aquesta tarda del sud-est, i situació marítima tranquil·la. Demà i demà passat tot continuarà igual, tampoc han de variar gaire les temperatures, potser pugin una miqueta més de cara divendres. Dissabte ja començarien a baixar, i a última hora de dissabte i matinada, sobretot de diumenge, esperem xàfecs i tempestes que podran afectar qualsevol punt de la comarca.
0: Moltíssimes gràcies, Quim. Estarem pendents d'aquests canvis.

Finalitzem, com és habitual, l'informatiu d'avui repassant en titulars quines han estat les notícies més destacades d'aquesta jornada de dimecres. El diputat Samuel Núñez ha visitat Palafolls per presentar el model de mercats de Nadal de la Diputació de Barcelona. Aquesta és una iniciativa que busca dinamitzar el comerç local i fomentar la cohesió social a tot el territori. Aquest projecte ofereix ajuts econòmics de fins a 40.000 euros per pobles de fins a 30.000 habitants, entre ells Palafolls, que implementin aquests mercats amb uns estàndards de qualitat i ambientació definits per la Diputació. Per accedir a la subvenció, les fires han de tenir una durada mínima de 2 dies, disposar d'un nombre mínim de casetes i seguir unes pautes d'imatge específiques. Des de l'Ajuntament s'ha subratllat aquest suport provincial. Han dit que és essencial per tirar endavant activitats que serien molt complicades de finançar exclusivament amb mitjans propis. També hem parlat de medi ambient perquè l'Ajuntament ha fet una crida per cobrir les 32 parcel·les que encara queden buides als horts urbans de Can Gibert. Actualment s'han lliurat 18 llicències d'un total de 50 disponibles a la finca, on cada hort té una superfície d'uns 49 metres quadrats per fomentar l'agricultura ecològica de proximitat. Les parcel·les tenen un cànon anual de 60 euros i és obligatori que el conreu es faci sense adobs químics, destinant la producció exclusivament a l'ús propi i no a la venda. Tot i que la convocatòria és oberta a la ciutadania, a tota la ciutadania, el sistema de puntuació continua donant prioritat a jubilats, famílies nombroses o persones en situació de risc d'exclusió social.

I està obert ja el calendari d'inscripció per l'homenatge a les parelles de Palafolls que celebren els seus 50 anys de casats durant aquest 2026. Els matrimonis que compleixin les seves noces d'or o que ja ho hagin fet al llarg d'aquest any poden apuntar-se fins al pròxim 31 de juliol a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia. Aquesta activitat s'emmarca dins els actes de la 24a Setmana de la Gent Gran, una celebració que inclou també excursions, tallers i espectacles per la gent gran del nostre poble. Des de l'àrea de serveis socials s'ha destacat l'emoció de dur a terme aquest reconeixement a persones que porten 5 dècades juntes, posant en valor així el seu vincle i la seva trajectòria vital. I avui Blanes dona el tret de sortida a la Festa Major de Santana amb un acte institucional a la plaça 11 de setembre. Malgrat que el pregó s'ha hagut d'ajornar, l'alcalde Jordi Hernández farà el Parlament de Benvinguda per donar pas al toc d'inici amb melodies i balls tradicionals. La jornada inaugural inclourà també una mascleta nocturna a càrrec de la pirotècnia valenciana, un correfoc i actuacions de dansa més del lliurament del trofeu Vila de Blanes. La festa continuarà la nit amb el festival ensorrat a la platja central, on grups locals com Menta o Factory encetaran la programació de música jove fins la matinada.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 22 de juliol del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com cada dia. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres una jornada més. Les notícies d'avui i d'altres dies les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Recordeu que estem a Instagram, a Facebook i també a Telegram. I tenim un canal de difusió a WhatsApp perquè no us perdeu cap de les notícies del nostre municipi. Dit això, nosaltres ens escoltem demà una altra vegada. Com sempre, que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.

0: El diputat Samuel Núñez explica a Palafolls el model de mercats de Nadal de la Diputació de Barcelona. L'Ajuntament va rebre ahir la visita de Samuel Núñez, diputat de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació. L'objectiu principal de la trobada va ser la presentació del model de mercats de Nadal, que s'està impulsant des de la Diputació, amb èxit a tot el territori, per dinamitzar el comerç local i fomentar la cohesió social. Aquest projecte va néixer com una prova pilot en 4 municipis. S'ha ampliat enguany a un total de 31. En el marc del catàleg de serveis 2024-2027, la Diputació ofereix un ajut econòmic de fins a 40.000 euros per pobles de fins a 30.000 habitants, entre ells Palafolls, per tal que puguin implementar aquesta nova experiència. Samuel Núñez ha detallat els micròfons de Ràdio Palafolls la voluntat de la visita.
1: Doncs avui hem vingut a Palafolls per explicar tot el model de mercats de Nadal que estem impulsant des de la Diputació de Barcelona. Vam començar amb una prova pilot de 4 municipis i ara aquest any ja hem ampliat fins a 31 i continuem explorant, no, aquells municipis que estan interessats en conèixer quin model estem fent i per què estem tenint aquest èxit, doncs per intentar ajudar-los a implementar també amb les seves fires de Nadal, doncs aquesta experiència, no, que volem impulsar tota la província.
0: Durant la reunió s'han detallat les condicions que han de complir aquests mercats per poder accedir a les ajudes provincials. Entre els requisits destaquen que els mercats han de tenir una durada mínima de 2 dies, han de disposar d'un nombre mínim de casetes i han de seguir unes pautes d'imatge i ambientació definides per la Diputació per garantir la qualitat del mercat de Nadal. Des de l'Ajuntament s'ha subratllat la importància d'aquest tipus de visites i de comptar amb el suport de la Diputació. El consistori considera que aquestes subvencions són essencials per ajuntaments com el nostre, ja que permeten realitzar activitats i projectes que a mitjans propis seria molt complicat tirar endavant.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i la qualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
1: El diputat Samuel Núñez ha visitat Palafolls per presentar el model de mercats de Nadal de la Diputació de Barcelona, una iniciativa que busca dinamitzar el comerç local i fomentar la cohesió social a tot el territori. Aquest projecte ofereix ajuts econòmics de fins a 40.000 euros per municipis de fins a 30.000 habitants, entre ells Palafolls, que implementin aquests mercats amb uns estàndards de qualitat i ambientació definits. Per accedir a la subvenció, les fires han de tenir una durada mínima de 2 dies, disposar d'un nombre mínim de casetes i seguir pautes d'imatge específiques. Des de l'Ajuntament s'ha subratllat que aquest suport provincial és essencial per tirar endavant activitats que serien molt complicades de finançar exclusivament només amb mitjans propis.

Com és habitual, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui d'aquest dimecres 22 de juliol. N'hi ha d'altres i les avancem en titulars. L'Ajuntament ha fet una crida per cobrir les 32 parcel·les que encara queden buides als horts urbans de Can Gibert perquè gairebé la meitat dels espais estan lliures. Actualment hi ha 18 llicències, d'un total de 50 disponibles a la finca, on cada hort té una superfície d'uns 49 metres quadrats per fomentar l'agricultura ecològica de proximitat. Les parcel·les tenen un cànon anual de 60 euros i és obligatori que el conreu es faci sense adobs químics destinant la producció exclusivament a l'ús propi i no a la venda. Tot i que la convocatòria és oberta a la ciutadania, el sistema de puntuació continua donant prioritat a jubilats, famílies nombroses o persones en situació de risc d'exclusió social.

0: I ja està obert el calendari d'inscripció per l'homenatge a les parelles de Palafolls que celebren els seus 50 anys de casats durant aquest 2026. Els matrimonis que compleixin les seves noces d'or poden apuntar-se fins al 31 de juliol a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o presencialment a l'OAC amb cita prèvia. Aquesta activitat s'emmarca dins dels actes de la 24a Setmana de la Gent Gran, una celebració que inclou també aquest any excursions, tallers i espectacles per la gent gran del poble. Des de l'àrea de serveis socials s'ha destacat l'emoció de dur a terme aquest reconeixement a persones que porten més de 5 dècades juntes. I marxarem de Palafolls per anar cap a Blanes, que avui dona el tret de sortida a la Festa Major de Sant Anna amb un acte institucional a la nova plaça 11 de setembre. Malgrat que el pregó s'ha hagut d'ajornar per motius familiars, l'alcalde Jordi Hernández farà el Parlament de Benvinguda per donar pas al toc d'inici amb melodies i balls tradicionals. La jornada inaugural inclourà també una mascleta nocturna a càrrec de la pirotècnia valenciana, un correfoc i actuacions de dansa, a més del lliurament del trofeu Vila de Blanes. I pel que fa a la previsió meteorològica d'avui, aquesta tarda tindrem un temps estable i assolellat a tota la comarca, tot i que amb teranyines de núvols alts. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos força 1 a 2 de component sud-est. El mar estarà en estat de marejol. Les temperatures màximes baixaran lleugerament i aniran dels 30 als 34 graus. A Palafolls avui hi haurà núvols prims. També es notarà la baixada de temperatures. Les màximes disminuiran fins als 33 graus i les mínimes aniran cap als 20. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres i ho fem parlant de la visita del diputat Samuel Núñez, qui ha explicat aquí a Palafolls el model de mercats de Nadal de la Diputació de Barcelona. L'Ajuntament de Palafolls va rebre ahir la visita de Samuel Núñez, diputat de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació. L'objectiu principal de la trobada va ser la presentació del model de mercats de Nadal que s'està impulsant des de la mateixa Diputació, per tal, amb èxit, a tot el territori per dinamitzar el comerç local i fomentar la cohesió social. Aquest projecte va néixer com una prova pilot en 4 pobles. S'ha ampliat enguany a un total de 31. En el marc del Catàleg de Serveis 2024-2027, la Diputació ofereix un ajut econòmic de fins a 40.000 euros per pobles de fins a 30.000 habitants, entre ells Palafolls, per tal que puguin implementar aquesta experiència. Samuel Núñez ha detallat als micròfons de Ràdio Palafolls la voluntat d'aquesta visita.
1: Palafolls per explicar tot el model de mercats de Nadal que estem impulsant des de la Diputació de Barcelona. Vam començar amb una prova pilot de 4 municipis i ara aquest any ja hem ampliat fins a 31 i continuem explorant, no, aquells municipis que estan interessats en conèixer quin model estem fent i per què estem tenint aquest èxit, doncs per intentar ajudar-los a implementar també amb les seves fires de Nadal, doncs aquesta experiència, no, que volem impulsar tota la província.
0: Durant la reunió es van detallar les condicions que han de complir aquests mercats per poder accedir a les ajudes provincials. Entre els requisits destaquen que els mercats han de tenir una durada mínima de 2 dies, han de disposar d'un nombre mínim de casetes i han de seguir unes pautes d'imatge i ambientació definides per la Diputació per garantir la qualitat del mercat de Nadal. Des de l'Ajuntament s'ha subratllat la importància d'aquest tipus de visites i de comptar amb el suport de la Diputació. El consistori considera que aquestes subvencions són essencials per ajuntaments com el nostre, perquè permeten realitzar activitats i projectes que mitjans propis seria molt complicat tirar endavant. Parlem ara de medi ambient, perquè encara es manté oberta la convocatòria per ocupar les parcel·les buides dels horts urbans de Can Gibert. Tot i que el procés ordinari d'adjudicació dels horts urbans a Can Gibert ja ha finalitzat, encara hi ha parcel·les disponibles. És per això que l'Ajuntament ha fet una crida a la ciutadania per tal que s'animin i omplin aquestes parcel·les que no s'han adjudicat. Maite Garrigós, tècnica de medi ambient de l'Ajuntament, ha explicat que s'han lliurat 18 llicències. Això deixa 32 horts lliures dels 50 totals que hi ha en aquesta finca.
2: Final s'han donat 18 llicències. Per tant, hi ha 18 horts ocupats dels 50 llicències que es poden ocupar, no? De les 50 parcel·les que hi ha. Són unes parcel·les que són força complertes, són de 50 metres quadrats i en principi han de donar suficient per al cultiu, per al consum, l'autoconsum d'una família.
0: Aquests espais de cultiu tenen una superfície d'uns 50 metres quadrats i estan pensats per fomentar l'agricultura de proximitat, la sostenibilitat i la convivència entre veïns. Per les persones interessades a obtenir una d'aquestes parcel·les vacants s'han establert unes condicions econòmiques i d'ús concretes. Aquestes inclouen un cànon de 60 euros l'any, tot i que si l'activitat comença a mitjan any, l'import es calcula proporcionalment per trimestres. També cal dipositar una fiança de 100 euros en el moment de l'adjudicació per cobrir possibles danys, una quantitat que es pot fraccionar fins a 3 pagaments. A banda, també s'obliga que el conreu es faci seguint exclusivament criteris ecològics que han prohibit l'ús d'adobs químics o productes fitosanitaris. La producció ha de ser per ús propi i està totalment prohibida la venda dels productes que s'obtinguin.
2: A destacar que aquests horts són horts ecològics. Hi ha un reglament d'ús d'aquests horts i aquests hi han de ser cultivats d'una manera respectuosa, sense posar-hi plantes invasores, sense aplicar productes químics o en poca mesura, no? Els productes que estan autoritzats a el que és agricultura ecològica i el rec gota a gota. I res, animem a tothom, a qui vulgui, que pugui presentar la sol·licitud i pugui gaudir d'aquest petit espai de cultiu.
0: Tot i que la convocatòria està oberta a tothom, el sistema de puntuació de l'Ajuntament continua donant prioritat a determinats col·lectius com ara jubilats, famílies nombroses o monoparentals i persones en situació de risc d'exclusió social. Les persones interessades poden fer la seva sol·licitud mitjançant dues vies. D'una banda, en línia, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, mitjançant una instància genèrica, i d'altra banda, presencialment a les oficines de l'OAC, on cal demanar cita prèvia abans d'anar-hi. I seguim parlant d'altres qüestions, perquè ara mateix es busquen parelles a Palafolls que aquest 2026 celebrin 50 anys de casats. L'Ajuntament ha obert ja el calendari d'inscripció per l'homenatge a les parelles que celebren enguany les seves noces d'or. Concretament, des d'aquest passat dilluns i fins al pròxim 31 de juliol, tots els matrimonis que celebrin 50 anys de casats durant el 2026 podran participar de l'homenatge que el consistori els farà. Judit Puig, tècnica de serveis socials al consistori palafollenc, ha detallat l'emoció de dur a terme un acte com aquest, any rere any, per totes les parelles de Palafolls que porten, en aquest cas, 5 dècades juntes.
3: Un dels actes més bonics i més emotius és l'homenatge a les parelles que celebren els 50 anys de casats. Aquest és un homenatge que els últims anys ja porta celebrant-se a la sala de plens i bé, és un moment molt emotiu on es reconeix aquesta trajectòria en les parelles, no? I aquest camí conjunt. Totes aquelles parelles de Palafolls que durant l'any 2026 celebrin aquests 50 anys de casats poden presentar una instància. Aquest tràmit de la instància és per tenir la constància d'aquesta celebració i poder-los després convocar el dia de l'homenatge.
0: El tràmit, com és habitual, es pot fer de dues formes. D'una banda, línia, a través de la seu electrònica, a l'apartat tràmits i gestions, i d'altra banda, de manera presencial, amb cita prèvia a l'OAC. Aquesta activitat s'inclou dins dels actes previstos per la 24a setmana de la gent gran a Palafolls. Entre altres, dins d'aquestes jornades s'inclouen també excursions, tallers o espectacles, que més endavant l'Ajuntament desvelarà. I ara marxem cap a Blanes, que avui dona el tret de sortida a la Festa Major de Santana. Blanes ho té tot a punt per iniciar aquest dimecres la seva Festa Major de Santana 2026. El tret de sortida oficial tindrà lloc a 8:15 del vespre a la recentment estrenada plaça 11 de setembre amb un acte institucional que inclourà el lliurament de reconeixements a entitats locals que aquest any celebren aniversaris o que han destacat per la seva tasca al llarg del 2026. Tot i que el pregó a càrrec de Salvador Roca ha hagut d'ajornar per motius familiars, l'alcalde Jordi Hernández serà qui farà el tradicional parlament de benvinguda per donar pas al toc d'inici de festa. Aquest moment comptarà amb melodies i balls de diverses entitats del poble i també amb la música en viu de l'orquestrina de la Festa Major. una entitat que s'ha creat especialment per a aquesta ocasió. Un dels punts claus de la inauguració serà lliurament del trofeu Vila de Blanes a la pirotècnia valenciana, que ha guanyat el concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava durant 5 edicions consecutives. Precisament aquesta mateixa empresa, com és habitual, serà l'encarregada d'oferir la mascleta nocturna a 9:45 al passeig de la Marina, i és que la pirotècnia guanyadora de l'any passat és qui s'encarrega aquest any de fer aquest inici. La programació de la primera nit també inclou una cercavila, el correfoc i l'actuació de l'esbar Joaquim Ruïra a les 10 de la nit a la plaça 11 de setembre. La jornada inaugural d'avui tancarà amb el festival Ensorra't, situat a la platja central. A partir d'un 11:45 de la nit començarà la primera de les 4 nits de música jove, amb les actuacions de grups locals com Menta, Ecstasy i Functory, a més també de diversos DJs que allargaran la festa fins gairebé la matinada.

Obrim l'hemeroteca d'avui, com és habitual, per repassar en uns quants minuts de què parlàvem anys enrere un dia com avui. Comencem parlant del 2025, perquè fa un any ja començàvem a parlar de la Festa Major de Palafolls. Concretament, de qui serien els caps de cartell de les barraques. Ginestà, Caipirinhas i Dani Sixi Izquit eren els caps de cartell de les barraques de l'Alterfesta de l'any passat, del 2025. L'Ajuntament va presentar aquell divendres a la tarda el cartell de la programació musical de la Festa Major. L'acte es va fer dins la programació del concurs Mosca i es van poder conèixer qui eren els artistes que amenitzarien les tres nits de barraques durant la Festa Major i també altres concerts que es farien al llarg d'aquesta festa. Un dels plats forts de la Festa Major de l'any passat va ser Ginestà, que va actuar tot just després del pregó de Festa Major el 5 de setembre. Seguidament va ser el torn de DJ Trapella. Fa 5 anys, el 2021, parlàvem de salut perquè es suspenien les visites a la tercera planta de l'Hospital de Blanes després de detectar dos positius entre pacients no Covid. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva va anunciar que havia quedat restringida des d'aquell mateix dimecres l'entrada d'acompanyants de la tercera planta de l'Hospital Comarcal de Blanes. La decisió es va prendre després d'haver detectat dos positius entre pacients no Covid hospitalitzats i que en aquell moment ja havien estat traslladats a la quarta planta del centre destinada a tractar els pacients amb coronavirus. Segons va recordar la corporació, a la tercera planta els ingressats provenien dels serveis de medicina interna i traumatologia. En aquell moment, segons va informar l'ens sanitari, s'hi trobaven hospitalitzats 28 pacients. Un d'ells va presentar simptomatologia de caràcter lleu compatible amb Covid i arran d'aquest cas es va decidir cribar a totes les persones de la planta. Un total de dos pacients van donar positiu a la prova diagnòstica. I finalment, el 2016, és a dir, fa ja 10 anys, Pineda de Mar deia sí a la mesquita, tot i les protestes veïnals. La manifestació d'aquell passat dissabte, organitzada per l'Associació de Veïns de Can Bel contra la construcció d'una mesquita al barri, només va servir per una cosa, eliminar la taula de treball que mantenien amb el consistori municipal i la resta d'actors involucrats en les negociacions. A més, aquesta taula es va reemplaçar per una que va abordar l'elaboració d'un pla integral d'inversió i de cohesió social pel barri. La seva funció principal era la de posar en marxa la moció presentada al maig per Pineda si pot, i que va comptar amb el suport de la resta de forces municipals. Així es pretenia afrontar i corregir les importants necessitats i mancances que tenia de forma crònica al barri de Pineda.

0: I ara amb qui hem de connectar és amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Bon dia, comencem la informació meteorològica parlant de canvis, canvis que ens arribaran aquest proper cap de setmana, destacables, baixaran clarament les temperatures, almenys tindrem un parèntesi en aquest període tan càlid que estem tenint aquest estiu, ja que després tornarà, sembla, la calor intensa a principis del mes d'agost, com a mínim. Per tant, de moment, com comentàvem, la situació que vindrà marcada principalment per temps estable, l'ambient assolellat avui, demà i demà passat, amb alguns núvols prims aquesta tarda, també aquest migdia, poca cosa, vents fluixos aquest matí del nord-est, aquesta tarda del sud-est, i situació marítima tranquil·la. Demà i demà passat tot continuarà igual, tampoc han de variar gaire les temperatures, potser pugin una miqueta més de cara divendres. Dissabte ja començarien a baixar, i a última hora de dissabte i matinada, sobretot de diumenge, esperem xàfecs i tempestes que podran afectar qualsevol punt de la comarca.
0: Moltíssimes gràcies, Quim. Estarem pendents d'aquests canvis.

Finalitzem, com és habitual, l'informatiu d'avui repassant en titulars quines han estat les notícies més destacades d'aquesta jornada de dimecres. El diputat Samuel Núñez ha visitat Palafolls per presentar el model de mercats de Nadal de la Diputació de Barcelona. Aquesta és una iniciativa que busca dinamitzar el comerç local i fomentar la cohesió social a tot el territori. Aquest projecte ofereix ajuts econòmics de fins a 40.000 euros per pobles de fins a 30.000 habitants, entre ells Palafolls, que implementin aquests mercats amb uns estàndards de qualitat i ambientació definits per la Diputació. Per accedir a la subvenció, les fires han de tenir una durada mínima de 2 dies, disposar d'un nombre mínim de casetes i seguir unes pautes d'imatge específiques. Des de l'Ajuntament s'ha subratllat aquest suport provincial. Han dit que és essencial per tirar endavant activitats que serien molt complicades de finançar exclusivament amb mitjans propis. També hem parlat de medi ambient perquè l'Ajuntament ha fet una crida per cobrir les 32 parcel·les que encara queden buides als horts urbans de Can Gibert. Actualment s'han lliurat 18 llicències d'un total de 50 disponibles a la finca, on cada hort té una superfície d'uns 49 metres quadrats per fomentar l'agricultura ecològica de proximitat. Les parcel·les tenen un cànon anual de 60 euros i és obligatori que el conreu es faci sense adobs químics, destinant la producció exclusivament a l'ús propi i no a la venda. Tot i que la convocatòria és oberta a la ciutadania, a tota la ciutadania, el sistema de puntuació continua donant prioritat a jubilats, famílies nombroses o persones en situació de risc d'exclusió social.

I està obert ja el calendari d'inscripció per l'homenatge a les parelles de Palafolls que celebren els seus 50 anys de casats durant aquest 2026. Els matrimonis que compleixin les seves noces d'or o que ja ho hagin fet al llarg d'aquest any poden apuntar-se fins al pròxim 31 de juliol a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia. Aquesta activitat s'emmarca dins els actes de la 24a Setmana de la Gent Gran, una celebració que inclou també excursions, tallers i espectacles per la gent gran del nostre poble. Des de l'àrea de serveis socials s'ha destacat l'emoció de dur a terme aquest reconeixement a persones que porten 5 dècades juntes, posant en valor així el seu vincle i la seva trajectòria vital. I avui Blanes dona el tret de sortida a la Festa Major de Santana amb un acte institucional a la plaça 11 de setembre. Malgrat que el pregó s'ha hagut d'ajornar, l'alcalde Jordi Hernández farà el Parlament de Benvinguda per donar pas al toc d'inici amb melodies i balls tradicionals. La jornada inaugural inclourà també una mascleta nocturna a càrrec de la pirotècnia valenciana, un correfoc i actuacions de dansa, més del lliurament del trofeu Vila de Blanes. La festa continuarà la nit amb el festival Ensorra't a la platja central, on grups locals com Menta o Factory encetaran la programació de música jove fins la matinada.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 22 de juliol del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com cada dia. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres una jornada més. Les notícies d'avui i d'altres dies les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Recordeu que estem a Instagram, a Facebook i també a Telegram. I tenim un canal de difusió a WhatsApp perquè no us perdeu cap de les notícies del nostre municipi. Dit això, nosaltres ens escoltem demà una altra vegada. Com sempre, que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: I mira que estàs com un tren, però aquí que ja no és un tren, aquí estàs.
1: Això no és això. Acabar la relació.
0: Acabar
1: la relació.
0: Tot el

0: Es busquen parelles que aquest 2026 celebrin o hagin celebrat 50 anys de casats. L'Ajuntament ha obert el calendari d'inscripció per l'homenatge a les parelles que enguany celebren les seves noces d'or. Concretament, des de dilluns i fins al pròxim 31 de juliol, tots els matrimonis que celebrin 50 anys de casats durant el 2026 podran participar de l'homenatge que el consistori els farà. Judit Puig, tècnica de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, ha detallat l'emoció de dur a terme un acte com aquest per totes les parelles del municipi que porten 5 dècades juntes.
1: Un dels actes més bonics i més emotius és l'homenatge a les parelles que celebren els 50 anys de casats. Aquest és un homenatge que els últims anys ja porta celebrant-se a la sala de plens i bé, és un moment molt emotiu on es reconeix aquesta trajectòria en les parelles, no? I aquest camí conjunt. Totes aquelles parelles de Palafolls que durant l'any 2026 celebrin aquests 50 anys de casats poden presentar una instància. Aquest tràmit de la instància és per tenir la constància d'aquesta celebració i poder-los després convocar el dia de l'homenatge.
0: El tràmit, com és habitual, es pot fer de dues maneres. D'una banda en línia, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, a l'apartat Tràmits i Gestions, i d'altra banda, presencialment, demanant cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Aquesta activitat s'inclou dins dels actes previstos per la 24a Setmana de la Gent Gran que es farà a Palafolls. Entre altres, dins d'aquestes jornades també s'inclouran excursions, tallers i espectacles.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: Ja som a la tarda de dimecres. Què tal, com ho porteu? I estem a meitat de la setmana. Escolta'm, amb la tonteria, pim-pam-pum, ja serà divendres. De moment, dir-vos que aquí s'emporta el gran viatge en Dofiget des de Blanes fins a Tossa, que per 4 persones, 2 adults i 2 nens, és l'Irineu. Per tu, Irineu, felicitats, que gaudeixis d'aquesta experiència única o d'on de les haia. I avui el que tenim per vosaltres en aquesta tarda de Gorra Express és un lot de productes de Palafarmàcia, de Farmàcia Moner, al centre de Palafolls, al carrer Major, la de sempre, de tota la vida. Doncs per vosaltres, productes de farmàcia de Gorra en aquesta tarda de dimecres. Què és el que heu de fer per guanyar-los? Simplement heu de seguir la seqüència. Si agafem el tren a Blanes, passem per l'estació de Malgrat, després arribem a la de Pineda, a la de Calella i a la de Sant Pol, aquí ens hem saltat una. Quina és l'estació de tren que ens hem saltat en aquesta progressió? Tornem-hi. Si agafem el tren a Blanes, passem després per Malgrat, Pineda, Calella i Sant Pol, aquí ens hem deixat una. Quina? Va, de Gorra Express.
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
2: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament, som així i ens agrada. I love
0: it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7

0: Ja som a la tarda de dimecres. Què tal, com ho porteu? Ja estem a meitat de la setmana. Escolta'm, amb la tonteria, pim-pam-pum, ja serà divendres. De moment, dir-vos que aquí s'emporta el gran viatge en Dofiget des de Blanes fins a Tossa, que per 4 persones, 2 adults i 2 nens, és l'Irineu. Per tu, Irineu, felicitats, que gaudeixis d'aquesta experiència única o d'on de la saia. I avui el que tenim per vosaltres en aquesta tarda de Gorra Express és un lot de productes de Palafarmàcia, de Farmàcia Moner, al centre de Palafolls, al carrer Major, la de sempre, de tota la vida. Doncs per vosaltres, productes de farmàcia de Gorra en aquesta tarda de dimecres. Què és el que heu de fer per guanyar-los? Simplement heu de seguir la seqüència. Si agafem el tren a Blanes, passem per l'estació de Malgrat, després arribem a la de Pineda, a la de Calella i a la de Sant Pol, aquí ens hem saltat una. Quina és l'estació de tren que ens hem saltat en aquesta progressió? Tornem-hi. Si agafem el tren a Blanes, passem després per Malgrat, Pineda, Calella i Sant Pol, aquí ens hem deixat una. Quina? Va, de Gorra Express.
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: Tenim la millor música només per tu.
4: Èxit, un
3: i l'altre a Ràdio Palafolls.

0: Es manté oberta la convocatòria per ocupar les parcel·les buides dels horts urbans de Can Gibert. Tot i que el procés ordinari d'adjudicació dels horts urbans de Can Gibert a Sant Genís ja ha finalitzat, encara hi ha parcel·les disponibles. Concretament, gairebé la meitat dels espais disponibles, hi ha la meitat dels espais que estan disponibles. És per això que l'Ajuntament ha fet una crida a la ciutadania per tal que s'animin i omplin les parcel·les que no s'han adjudicat encara. Maite Garrigós, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament, ha explicat que s'han lliurat 18 llicències, fet que deixa 32 horts lliures dels 50 que hi ha en aquesta finca.
1: Al final s'han donat 18 llicències. Per tant, hi ha 18 horts ocupats dels 50 que es poden ocupar, no? De les 50 parcel·les que hi ha. Són unes parcel·les que són força complertes, són de 50 metres quadrats i en principi han de donar suficient per al cultiu, per al consum, l'autoconsum d'una família.
0: Aquests espais de cultiu tenen una superfície d'uns 50 metres quadrats i estan pensats per fomentar l'agricultura de proximitat, la sostenibilitat i la convivència entre veïns. Per les persones interessades a obtenir una d'aquestes parcel·les vacants, s'han establert unes condicions econòmiques i d'ús concretes. Aquestes inclouen un cànon de 60 euros l'any, tot i que si l'activitat comença a mitjan any, l'import es calcula proporcionalment per trimestres. També cal dipositar una fiança de 100 euros en el moment de l'adjudicació per cobrir possibles anys, una quantitat que es pot fraccionar en fins a 3 pagaments. A banda, també s'obliga que el conreu es faci seguint exclusivament criteris ecològics que han prohibit l'ús d'adobs químics o productes fitosanitaris. La producció ha de ser per ús propi i està totalment prohibida la venda dels productes que s'obtinguin.
1: A destacar que aquests horts són horts ecològics. Hi ha un reglament d'ús d'aquests horts i aquests hi han de ser cultivats d'una manera respectuosa, sense posar-hi plantes invasores, sense aplicar productes químics o en poca mesura, no? els productes que estan autoritzats a el que és agricultura ecològica i el rec gota a gota. I res, animem a tothom, a qui vulgui, que pugui presentar la sol·licitud i pugui gaudir d'aquest petit espai de cultiu.
0: Tot i que la convocatòria està oberta a tothom, el sistema de puntuació continua donant prioritat a determinats col·lectius com jubilats, famílies nombroses o monoparentals i persones en situació de risc d'exclusió social. Els interessats poden fer la seva sol·licitud mitjançant dues vies. D'una banda, en línia, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, mitjançant una instància genèrica, i d'altra banda, presencialment, a les oficines de l'OAC, on cal demanar, com sempre, cita prèvia abans d'anar-hi.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ja som a la tarda de dimecres, què tal, com ho porteu? I estem a meitat de la setmana, escolta'm, amb la tonteria, pim-pam-pum, ja serà divendres. De moment, dir-vos que aquí s'emporta el gran viatge en Dofiget des de Blanes fins a Tossa, que per 4 persones, 2 adults i 2 nens, és l'Irineu. Per tu, Irineu, felicitats, que gaudeixis d'aquesta experiència única o d'on de la saia. I avui el que tenim per vosaltres en aquesta tarda de Gorra Express és un lot de productes de Palafarmàcia, de Farmàcia Moner, al centre de Palafolls, al carrer Major, la de sempre, de tota la vida. Doncs per vosaltres, productes de farmàcia de Gorra en aquesta tarda de dimecres. Què és el que heu de fer per guanyar-los? Simplement heu de seguir la seqüència. Si agafem el tren a Blanes, passem per l'estació de Malgrat, després arribem a la de Pineda, a la de Calella i a la de Sant Pol, aquí ens hem saltat una. Quina és l'estació de tren que ens hem saltat en aquesta progressió? Tornem-hi. Si agafem el tren a Blanes, passem després per Malgrat, Pineda, Calella i Sant Pol, aquí ens hem deixat una. Quina? Va, de Gorra Express.
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: Amistat con Dios.
4: Oh, 2, 1, 1, 2, 1.
5: No busquis fora el que pots aconseguir.

0: Ja som a la tarda de dimecres. Què tal, com ho porteu? I estem a meitat de la setmana. Escolta'm, amb la tonteria, pim-pam-pum, ja serà divendres. De moment, dir-vos que aquí s'emporta el gran viatge en Dofiget des de Blanes fins a Tossa, que per 4 persones, 2 adults i 2 nens, és l'Irineu. Per tu, Irineu, felicitats, que gaudeixis d'aquesta experiència única o d'on de la saia. I avui el que tenim per vosaltres en aquesta tarda de Gorra Express és un lot de productes de Palafarmàcia, de Farmàcia Moner, al centre de Palafolls, al carrer Major, la de sempre, de tota la vida. Doncs per vosaltres, productes de farmàcia de Gorra en aquesta tarda de dimecres. Què és el que heu de fer per guanyar-los? Simplement heu de seguir la seqüència. Si agafem el tren a Blanes, passem per l'estació de Malgrat, després arribem a la de Pineda, a la de Calella i a la de Sant Pol, aquí ens hem saltat una. Quina és l'estació de tren que ens hem saltat en aquesta progressió? Tornem-hi. Si agafem el tren a Blanes, passem després per Malgrat, Pineda, Calella i Sant Pol, aquí ens hem deixat una. Quina? Va, de Gorra Express.
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: Si algú et pregunta, recorda, escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM.

0: El diputat Samuel Núñez explica a Palafolls el model de mercats de Nadal de la Diputació de Barcelona. L'Ajuntament va rebre ahir la visita de Samuel Núñez, diputat de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació. L'objectiu principal de la trobada va ser la presentació del model de mercats de Nadal que s'està impulsant des de la Diputació amb l'èxit a tot el territori per dinamitzar el comerç local i fomentar la cohesió social. Aquest projecte va néixer com una prova pilot en 4 municipis. S'ha ampliat enguany a un total de 31. En el marc del catàleg de serveis 2024-2027, la Diputació ofereix un ajut econòmic de fins a 40.000 euros per pobles de fins a 30.000 habitants, entre ells Palafolls, per tal que puguin implementar aquesta nova experiència. Samuel Núñez ha detallat els micròfons de Ràdio Palafolls la voluntat de la visita.
1: Doncs avui hem vingut a Palafolls per explicar tot el model de mercats de Nadal que estem impulsant des de la Diputació de Barcelona. Vam començar amb una prova pilot de 4 municipis i ara aquest any ja hem ampliat fins a 31 i continuem explorant, no, aquells municipis que estan interessats en conèixer quin model estem fent i per què estem tenint aquest èxit, doncs per intentar ajudar-los a implementar també amb les seves fires de Nadal, doncs aquesta experiència, no, que volem impulsar tota la província.
0: Durant la reunió s'han detallat les condicions que han de complir aquests mercats per poder accedir a les ajudes provincials. Entre els requisits destaquen que els mercats han de tenir una durada mínima de 2 dies, han de disposar d'un nombre mínim de casetes i han de seguir unes pautes d'imatge i ambientació definides per la Diputació per garantir la qualitat del mercat de Nadal. Des de l'Ajuntament s'ha subratllat la importància d'aquest tipus de visites i de comptar amb el suport de la Diputació. El consistori considera que aquestes subvencions són essencials per ajuntaments com el nostre, ja que permeten realitzar activitats i projectes que mitjans propis seria molt complicat tirar endavant.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ja som a la tarda de dimecres. Què tal, com ho porteu? I ja estem a meitat de la setmana. Escolta'm, amb la tonteria, pim-pam-pum, ja serà divendres. De moment, dir-vos que aquí s'emporta el gran viatge en Dofiget des de Blanes fins a Tossa, que per 4 persones, 2 adults i 2 nens, és l'Irineu. Per tu, Irineu, felicitats, que gaudeixis d'aquesta experiència única o d'on de la saia. I avui el que tenim per vosaltres en aquesta tarda de Gorra Express és un lot de productes de Palafarmàcia, de Farmàcia Moner, al centre de Palafolls, al carrer Major, la de sempre, de tota la vida. Doncs per vosaltres, productes de farmàcia de Gorra en aquesta tarda de dimecres. Què és el que heu de fer per guanyar-los? Simplement heu de seguir la seqüència. Si agafem el tren a Blanes, passem per l'estació de Malgrat, després arribem a la de Pineda, a la de Calella i a la de Sant Pol, aquí ens hem saltat una. Quina és l'estació de tren que ens hem saltat en aquesta progressió? Tornem-hi. Si agafem el tren a Blanes, passem després per Malgrat, Pineda, Calella i Sant Pol, aquí ens hem deixat una. Quina? Va, de Gorra Express.
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De Gorra Express.
3: La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.

0: 6. Ja som a la tarda de dimecres. Què tal, com ho porteu? I ja estem a meitat de la setmana. Escolta'm, amb la tonteria, pim-pam-pum, ja serà divendres. De moment, dir-vos que aquí s'emporta el gran viatge en Dofiget des de Blanes fins a Tossa, que per 4 persones, 2 adults i 2 nens, és l'Irineu. Per tu, Irineu, felicitats, que gaudeixis d'aquesta experiència única o d'on de la saia. I avui el que tenim per vosaltres en aquesta tarda de Gorra Express és un lot de productes de Palafarmàcia, de Farmàcia Moner, al centre de Palafolls, al carrer Major, la de sempre, de tota la vida. Doncs per vosaltres, productes de farmàcia de Gorra en aquesta tarda de dimecres. Què és el que heu de fer per guanyar-los? Simplement heu de seguir la seqüència. Si agafem el tren a Blanes, passem per l'estació de Malgrat, després arribem a la de Pineda, a la de Calella i a la de Sant Pol, aquí ens hem saltat una. Quina és l'estació de tren que ens hem saltat en aquesta progressió? Tornem-hi. Si agafem el tren a Blanes, passem després per Malgrat, Pineda, Calella i Sant Pol, aquí ens hem deixat una. Quina? Va, de Gorra Express.
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra Express.
2: Sempre la millor música. 24 horas.

0: de Gorra Express. Són les 7.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
2: El diputat Samuel Núñez ha visitat Palafolls per presentar el model de mercats de Nadal de la Diputació de Barcelona, una iniciativa que busca dinamitzar el comerç local i fomentar la cohesió social a tot el territori. Aquest projecte ofereix ajuts econòmics de fins a 40.000 euros per municipis de fins a 30.000 habitants, entre ells Palafolls, que implementin aquests mercats amb uns estàndards de qualitat i ambientació definits. Per accedir a la subvenció, les fires han de tenir una durada mínima de 2 dies, disposar d'un nombre mínim de casetes i seguir pautes d'imatge específiques. Des de l'Ajuntament s'ha subratllat que aquest suport provincial és essencial per tirar endavant activitats que serien molt complicades de finançar exclusivament només amb mitjans propis.

Com és habitual, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, d'aquest dimecres 22 de juliol. N'hi ha d'altres i les avancem en titulars. L'Ajuntament ha fet una crida per cobrir les 32 parcel·les que encara queden buides als horts urbans de Can Gibert, perquè gairebé la meitat dels espais estan lliures. Actualment hi ha 18 llicències, d'un total de 50 disponibles a la finca, on cada hort té una superfície d'uns 49 metres quadrats per fomentar l'agricultura ecològica de proximitat. Les parcel·les tenen un cànon anual de 60 euros i és obligatori que el conreu es faci sense adobs químics, destinant la producció exclusivament a l'ús propi i no a la venda. Tot i que la convocatòria és oberta a la ciutadania, el sistema de puntuació continua donant prioritat a jubilats, famílies nombroses o persones en situació de risc d'exclusió social.

I ja està obert el calendari d'inscripció per l'homenatge a les parelles de Palafolls que celebren els seus 50 anys de casats durant aquest 2026. Els matrimonis que compleixin les seves noces d'or poden apuntar-se fins al 31 de juliol a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o presencialment a l'OAC amb cita prèvia. Aquesta activitat s'emmarca dins dels actes de la 24a setmana de la Gent Gran, una celebració que inclou també aquest any excursions, tallers i espectacles per la gent gran del poble. Des de l'àrea de serveis socials s'ha destacat l'emoció de dur a terme aquest reconeixement a persones que porten més de 5 dècades juntes. I marxarem de Palafolls per anar cap a Blanes, que avui dona el tret de sortida a la Festa Major de Santa Anna amb un acte institucional a la nova plaça 11 de setembre. Malgrat que el pregó s'ha hagut d'ajornar per motius familiars, l'alcalde Jordi Hernández farà el Parlament de Benvinguda per donar pas al toc d'inici amb melodies i balls tradicionals. La jornada inaugural inclourà també una mascleta nocturna a càrrec de la pirotècnia valenciana, un correfoc i actuacions de dansa, a més del lliurament del trofeu Vila de Blanes.

0: I pel que fa a la previsió meteorològica d'avui, aquesta tarda tindrem un temps estable i assolellat a tota la comarca, tot i que amb taranyines de núvols alts. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força 1 a 2 de component sud-est. El mar estarà en estat de marejol. Les temperatures màximes baixaran lleugerament i aniran dels 30 als 34 graus. A Palafolls avui hi haurà núvols prims. També es notarà la baixada de temperatures. Les màximes disminuiran fins als 33 graus i les mínimes aniran cap als 20. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres i ho fem parlant de la visita del diputat Samuel Núñez, qui ha explicat aquí a Palafolls el model de mercats de Nadal de la Diputació de Barcelona. L'Ajuntament de Palafolls va rebre ahir la visita de Samuel Núñez, diputat de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació. L'objectiu principal de la trobada va ser la presentació del model de mercats de Nadal que s'està impulsant des de la mateixa Diputació, per tal amb èxit a tot el territori per dinamitzar el comerç local i fomentar la cohesió social. Aquest projecte va néixer com una prova pilot en 4 pobles. S'ha ampliat enguany a un total de 31. En el marc del Catàleg de Serveis 2024-2027, la Diputació ofereix un ajut econòmic de fins a 40.000 euros per pobles de fins a 30.000 habitants, entre ells Palafolls, per tal que puguin implementar aquesta experiència. Samuel Núñez ha detallat als micròfons de Ràdio Palafolls la voluntat d'aquesta visita.
1: Palafolls per explicar tot el model de mercats de Nadal que estem impulsant des de la Diputació de Barcelona. Vam començar amb una prova pilot de 4 municipis i ara aquest any ja hem ampliat fins a 31 i continuem explorant, no, aquells municipis que estan interessats en conèixer quin model estem fent i per què estem tenint aquest èxit, doncs per intentar ajudar-los a implementar també amb les seves fires de Nadal, doncs aquesta experiència, no, que volem impulsar tota la província.
0: Durant la reunió es van detallar les condicions que han de complir aquests mercats per poder accedir a les ajudes provincials. Entre els requisits destaquen que els mercats han de tenir una durada mínima de 2 dies, han de disposar d'un nombre mínim de casetes i han de seguir unes pautes d'imatge i ambientació definides per la Diputació per garantir la qualitat del mercat de Nadal. Des de l'Ajuntament s'ha subratllat la importància d'aquest tipus de visites i de comptar amb el suport de la Diputació. El consistori considera que aquestes subvencions són essencials per ajuntaments com el nostre, perquè permeten realitzar activitats i projectes que a mitjans propis seria molt complicat tirar endavant. Parlem ara de medi ambient, perquè encara es manté oberta la convocatòria per ocupar les parcel·les buides dels horts urbans de Can Gibert. Tot i que el procés ordinari d'adjudicació dels horts urbans a Can Gibert ja ha finalitzat, encara hi ha parcel·les disponibles. És per això que l'Ajuntament ha fet una crida a la ciutadania per tal que s'animin i omplin aquestes parcel·les que no s'han adjudicat. Maite Garrigós, tècnica de medi ambient de l'Ajuntament, ha explicat que s'han lliurat 18 llicències. Això deixa 32 horts lliures dels 50 totals que hi ha en aquesta finca.
2: Final s'han donat 18 llicències. Per tant, hi ha 18 horts ocupats dels 50 que es poden ocupar, no? De les 50 parcel·les que hi ha. Són unes parcel·les que són força completes, són de 50 metres quadrats i en principi han de donar suficient per al consum, l'autoconsum d'una família.
0: Aquests espais de cultiu tenen una superfície d'uns 50 metres quadrats i estan pensats per fomentar l'agricultura de proximitat, la sostenibilitat i la convivència entre veïns. Per les persones interessades a obtenir una d'aquestes parcel·les vacants s'han establert unes condicions econòmiques i d'ús concretes. Aquestes inclouen un cànon de 60 euros l'any, tot i que si l'activitat comença a mitjan any, l'import es calcula proporcionalment per trimestres. També cal dipositar una fiança de 100 euros en el moment de l'adjudicació per cobrir possibles danys, una quantitat que es pot fraccionar fins a 3 pagaments. A banda, també s'obliga que el conreu es faci seguint exclusivament criteris ecològics que han prohibit l'ús d'adobs químics o productes fitosanitaris. La producció ha de ser per ús propi i està totalment prohibida la venda dels productes que s'obtinguin.
2: A destacar que aquests horts són horts ecològics. Hi ha un reglament d'ús d'aquests horts i aquests hi han de ser cultivats d'una manera respectuosa, sense posar-hi plantes invasores, sense aplicar productes químics o en poca mesura, no? els productes que estan autoritzats a el que és agricultura ecològica i el reg gota a gota. i res, animem a tothom que qui vulgui que pugui presentar la sol·licitud i pugui gaudir d'aquest petit espai de cultiu.
0: Tot i que la convocatòria està oberta a tothom, el sistema de puntuació de l'Ajuntament continua donant prioritat a determinats col·lectius com ara jubilats, famílies nombroses o monoparentals i persones en situació de risc d'exclusió social. Les persones interessades poden fer la seva sol·licitud mitjançant dues vies. D'una banda, en línia, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, mitjançant una instància genèrica, i d'altra banda, presencialment a les oficines de l'OAC, on cal demanar cita prèvia abans d'anar-hi. I seguim parlant d'altres qüestions, perquè ara mateix es busquen parelles a Palafolls que aquest 2026 celebrin 50 anys de casats. L'Ajuntament ha obert ja el calendari d'inscripció per l'homenatge a les parelles que celebren enguany les seves noces d'or. Concretament, des d'aquest passat dilluns i fins al pròxim 31 de juliol, tots els matrimonis que celebrin 50 anys de casats durant el 2026 podran participar de l'homenatge que el consistori els farà. Judit Puig, tècnica de serveis socials al consistori palafollenc, ha detallat la moció de dur a terme un acte com aquest, any rere any, per totes les parelles de Palafolls que porten, en aquest cas, 5 dècades juntes.
3: Un dels actes més bonics i més emotius és l'homenatge a les parelles que celebren els 50 anys de casats. Aquest és un homenatge que els últims anys ja porta celebrant-se a la sala de plens i bé, és un moment molt emotiu on es reconeix aquesta trajectòria en les parelles, no? I aquest camí conjunt. Totes aquelles parelles de Palafolls que durant l'any 2026 celebrin aquests 50 anys de casats poden presentar una instància. Aquest tràmit de la instància és per tenir la constància d'aquesta celebració i poder-los després convocar el dia de l'homenatge.
0: El tràmit, com és habitual, es pot fer de dues formes. D'una banda, línia, a través de la seu electrònica, a l'apartat tràmits i gestions, i d'altra banda, de manera presencial, amb cita prèvia a l'OAC. Aquesta activitat s'inclou dins dels actes previstos per la 24a setmana de la gent gran a Palafolls. Entre altres, dins d'aquestes jornades s'inclouen també excursions, tallers o espectacles, que més endavant l'Ajuntament desvelarà. I ara marxem cap a Blanes, que avui dona el tret de sortida a la Festa Major de Santana. Blanes ho té tot a punt per iniciar aquest dimecres la seva Festa Major de Santana 2026. El tret de sortida oficial tindrà lloc a 8:15 del vespre a la recentment estrenada plaça 11 de setembre amb un acte institucional que inclourà el lliurament de reconeixements a entitats locals que aquest any celebren aniversaris o que han destacat per la seva tasca al llarg del 2026. Tot i que el pregó a càrrec de Salvador Roca ha hagut d'ajornar per motius familiars, l'alcalde Jordi Hernández serà qui farà el tradicional parlament de benvinguda per donar pas al toc d'inici de festa. Aquest moment comptarà amb melodies i balls de diverses entitats del poble i també amb la música en viu de l'orquestrina de la Festa Major, una entitat que s'ha creat especialment per a aquesta ocasió. Un dels punts claus de la inauguració serà el lliurament del trofeu Vila de Blanes a la pirotècnia valenciana, que ha guanyat el concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava durant 5 edicions consecutives. Precisament aquesta mateixa empresa, com és habitual, serà l'encarregada d'oferir la mascleta nocturna a 9:15 al passeig de la Marina, i és que la pirotècnia guanyadora de l'any passat és qui s'encarrega aquest any de fer aquest inici. La programació de la primera nit també inclou una cercavila, el correfoc i l'actuació de l'esbar Joaquim Ruïra a les 10 de la nit a la plaça 11 de setembre. La jornada inaugural d'avui tancarà amb el festival Ensorra't, situat a la platja central. A partir d'un 11:45 de la nit començarà la primera de les 4 nits de música jove amb les actuacions de grups locals com Menta, Ecstasy i Functory, a més també de diversos DJs que allargaran la festa fins gairebé la matinada.

Obrim l'hemeroteca d'avui, com és habitual, per repassar en uns quants minuts de què parlàvem anys enrere un dia com avui. Comencem parlant del 2025, perquè fa un any ja començàvem a parlar de la Festa Major de Palafolls. Concretament, de qui serien els caps de cartell de les barraques. Ginestà, Caipirinhas i Dani Sixx i Izquit eren els caps de cartell de les barraques de l'Alterfesta de l'any passat, del 2025. L'Ajuntament va presentar aquell divendres a la tarda el cartell de la programació musical de la Festa Major. L'acte es va fer dins la programació del concurs Mosca i es van poder conèixer qui eren els artistes que amenitzarien les tres nits de barraques durant la Festa Major i també altres concerts que es farien al llarg d'aquesta festa. Un dels plats forts de la Festa Major de l'any passat va ser Ginestà, que va actuar tot just després del pregó de Festa Major el 5 de setembre. Seguidament va ser el torn de DJ Trapella. Fa 5 anys, el 2021, parlàvem de salut perquè es suspenien les visites a la tercera planta de l'Hospital de Blanes després de detectar dos positius entre pacients no Covid. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva va anunciar que havia quedat restringida des d'aquell mateix dimecres l'entrada d'acompanyants de la tercera planta de l'Hospital Comarcal de Blanes. La decisió es va prendre després d'haver detectat dos positius entre pacients no Covid hospitalitzats i que en aquell moment ja havien estat traslladats a la quarta planta del centre destinada a tractar els pacients amb coronavirus. Segons va recordar la corporació, a la tercera planta els ingressats provenien dels serveis de medicina interna i traumatologia. En aquell moment, segons va informar l'ens sanitari, s'hi trobaven hospitalitzats 28 pacients. Un d'ells va presentar simptomatologia de caràcter lleu compatible amb Covid i arran d'aquest cas es va decidir cribar a totes les persones de la planta. Un total de dos pacients van donar positiu a la prova diagnòstica. I finalment, el 2016, és a dir, fa ja 10 anys, Pineda de Mar deia sí a la mesquita, tot i les protestes veïnals. La manifestació d'aquell passat dissabte, organitzada per l'Associació de Veïns de Can Bel contra la construcció d'una mesquita al barri, només va servir per una cosa: eliminar la taula de treball que mantenien amb el consistori municipal i la resta d'actors involucrats en les negociacions. A més, aquesta taula es va reemplaçar per una que va abordar l'elaboració d'un pla integral d'inversió i de cohesió social pel barri. La seva funció principal era la de posar en marxa la moció presentada al maig per Pineda Sí, Si Pot, i que va comptar amb el suport de la resta de forces municipals. Així es pretenia afrontar i corregir les importants necessitats i mancances que tenia de forma crònica el barri de Pineda.

0: I ara amb qui hem de connectar és amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Bon dia, comencem la informació meteorològica parlant de canvis, canvis que ens arribaran aquest proper cap de setmana, destacables, baixaran clarament les temperatures, almenys tindrem un parèntesi en aquest període tan càlid que estem tenint aquest estiu, ja que després tornarà, sembla, la calor intensa a principis del mes d'agost, com a mínim. Per tant, de moment, com comentàvem, la situació que vindrà marcada principalment per temps estable, l'ambient assolellat avui, demà i demà passat, amb alguns núvols prims aquesta tarda, també aquest migdia, poca cosa, vents fluixos aquest matí del nord-est, aquesta tarda del sud-est, i situació marítima tranquil·la. Demà i demà passat tot continuarà igual, tampoc han de variar gaire les temperatures, potser pugin una miqueta més de cara divendres, dissabte ja començarien a baixar, i a última hora de dissabte i matinada, sobretot de diumenge, esperem xàfecs i tempestes que podran afectar qualsevol punt de la comarca.
0: Moltíssimes gràcies, Quim, estarem pendents d'aquests canvis.

Finalitzem, com és habitual, l'informatiu d'avui repassant en titulars quines han estat les notícies més destacades d'aquesta jornada de dimecres. El diputat Samuel Núñez ha visitat Palafolls per presentar el model de mercats de Nadal de la Diputació de Barcelona. Aquesta és una iniciativa que busca dinamitzar el comerç local i fomentar la cohesió social a tot el territori. Aquest projecte ofereix ajuts econòmics de fins a 40.000 euros per pobles de fins a 30.000 habitants, entre ells Palafolls, que implementin aquests mercats amb uns estàndards de qualitat i ambientació definits per la Diputació. Per accedir a la subvenció, les fires han de tenir una durada mínima de 2 dies, disposar d'un nombre mínim de casetes i seguir unes pautes d'imatge específiques. Des de l'Ajuntament s'ha subratllat aquest suport provincial. Han dit que és essencial per tirar endavant activitats que serien molt complicades de finançar exclusivament amb mitjans propis. També hem parlat de medi ambient perquè l'Ajuntament ha fet una crida per cobrir les 32 parcel·les que encara queden buides als horts urbans de Can Gibert. Actualment s'han lliurat 18 llicències d'un total de 50 disponibles a la finca, on cada hort té una superfície d'uns 49 metres quadrats per fomentar l'agricultura ecològica de proximitat. Les parcel·les tenen un cànon anual de 60 euros i és obligatori que el conreu es faci sense adobs químics, destinant la producció exclusivament a l'ús propi i no a la venda. Tot i que la convocatòria és oberta a la ciutadania, a tota la ciutadania, el sistema de puntuació continua donant prioritat a jubilats, famílies nombroses o persones en situació de risc d'exclusió social.

I està obert ja el calendari d'inscripció per l'homenatge a les parelles de Palafolls que celebren els seus 50 anys de casats durant aquest 2026. Els matrimonis que compleixin les seves noces d'or o que ja ho hagin fet al llarg d'aquest any poden apuntar-se fins al pròxim 31 de juliol a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia. Aquesta activitat s'emmarca dins els actes de la 24a Setmana de la Gent Gran, una celebració que inclou també excursions, tallers i espectacles per la gent gran del nostre poble. Des de l'àrea de serveis socials s'ha destacat l'emoció de dur a terme aquest reconeixement a persones que porten 5 dècades juntes, posant en valor així el seu vincle i la seva trajectòria vital. I avui Blanes dona el tret de sortida a la Festa Major de Sant Anna amb un acte institucional a la plaça 11 de setembre. Malgrat que el pregó s'ha hagut d'ajornar, l'alcalde Jordi Hernández farà el Parlament de Benvinguda per donar pas al toc d'inici amb melodies i balls tradicionals. La jornada inaugural inclourà també una mascleta nocturna a càrrec de la pirotècnia valenciana, un correfoc i actuacions de dansa, més del lliurament del trofeu Vila de Blanes. La festa continuarà la nit amb el festival Ensorra't a la platja central, on grups locals com Menta o Functory encetaran la programació de música jove fins la matinada.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 22 de juliol del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com cada dia. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres una jornada més. Les notícies d'avui i d'altres dies les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Recordeu que estem a Instagram, a Facebook i també a Telegram. I tenim un canal de difusió a WhatsApp perquè no us perdeu cap de les notícies del nostre municipi. Dit això, nosaltres ens escoltem demà una altra vegada, com sempre. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ja som a la tarda de dimecres. Què tal, com ho porteu? I estem a meitat de la setmana. Escolta'm, amb la tonteria, pim-pam-pum, ja serà divendres. De moment, dir-vos que aquí s'emporta el gran viatge en Dofiget des de Blanes fins a Tossa, que per 4 persones, 2 adults i 2 nens, és l'Irineu. Per tu, Irineu, felicitats, que gaudeixis d'aquesta experiència única o d'on de les haia. I avui el que tenim per vosaltres en aquesta tarda de Gorra Express és un lot de productes de Palafarmàcia, de Farmàcia Moner, al centre de Palafolls, al carrer Major, la de sempre, de tota la vida. Doncs per vosaltres, productes de farmàcia de Gorra en aquesta tarda de dimecres. Què és el que heu de fer per guanyar-los? Simplement heu de seguir la seqüència. Si agafem el tren a Blanes, passem per l'estació de Malgrat, després arribem a la de Pineda, a la de Calella i a la de Sant Pol, aquí ens hem saltat una. Quina és l'estació de tren que ens hem saltat en aquesta progressió? Tornem-hi. Si agafem el tren a Blanes, passem després per Malgrat, Pineda, Calella i Sant Pol, aquí ens hem deixat una. Quina? Va, de Gorra Express.
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

Arribem a les 8 del vespre. Tanquem la parada del De Gorra Express d'avui. Demà hi tornem, a la mateixa hora. Que ningú es mogui. Adéu-siau. De Gorra Express. Música sense interrupcions. Fins demà.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: El diputat Samuel Núñez ha visitat Palafolls per presentar el model de mercats de Nadal de la Diputació de Barcelona, una iniciativa que busca dinamitzar el comerç local i fomentar la cohesió social a tot el territori. Aquest projecte ofereix ajuts econòmics de fins a 40.000 euros per municipis de fins a 30.000 habitants, entre ells Palafolls, que implementin aquests mercats amb uns estàndards de qualitat i ambientació definits. Per accedir a la subvenció, les fires han de tenir una durada mínima de 2 dies, disposar d'un nombre mínim de casetes i seguir pautes d'imatge específiques. Des de l'Ajuntament s'ha subratllat que aquest suport provincial és essencial per tirar endavant activitats que serien molt complicades de finançar exclusivament només amb mitjans propis.

Com és habitual, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, d'aquest dimecres 22 de juliol. N'hi ha d'altres i les avancem en titulars. L'Ajuntament ha fet una crida per cobrir les 32 parcel·les que encara queden buides als horts urbans de Can Gibert, perquè gairebé la meitat dels espais estan lliures. Actualment hi ha 18 llicències, d'un total de 50 disponibles a la finca, on cada hort té una superfície d'uns 49 metres quadrats per fomentar l'agricultura ecològica de proximitat. Les parcel·les tenen un cànon anual de 60 euros i és obligatori que el conreu es faci sense adobs químics destinant la producció exclusivament a l'ús propi i no a la venda. Tot i que la convocatòria és oberta a la ciutadania, el sistema de puntuació continua donant prioritat a jubilats, famílies nombroses o persones en situació de risc d'exclusió social.

I ja s'ha obert el calendari d'inscripció per l'homenatge a les parelles de Palafolls que celebren els seus 50 anys de casats durant aquest 2026. Els matrimonis que compleixin les seves noces d'or poden apuntar-se fins al 31 de juliol a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o presencialment a l'OAC amb cita prèvia. Aquesta activitat s'emmarca dins dels actes de la 24a Setmana de la Gent Gran, una celebració que inclou també aquest any excursions, tallers i espectacles per la gent gran del poble. Des de l'àrea de serveis social s'ha destacat l'emoció de dur a terme aquest reconeixement a persones que porten més de 5 dècades juntes. I marxarem de Palafolls per anar cap a Blanes, que avui dona el tret de sortida a la Festa Major de Santa Anna amb un acte institucional a la nova plaça 11 de setembre. Malgrat que el pregó s'ha hagut d'ajornar per motius familiars, l'alcalde Jordi Hernández farà el Parlament de Benvinguda per donar pas al toc d'inici amb melodies i balls tradicionals. La jornada inaugural inclourà també una mascleta nocturna a càrrec de la pirotècnia valenciana, un correfoc i actuacions de dansa, a més del lliurament del trofeu Vila de Blanes.

0: I pel que fa a la previsió meteorològica d'avui, aquesta tarda tindrem un temps estable i assolellat a tota la comarca, tot i que amb teranyines de núvols alts. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força 1 a 2 de component sud-est. El mar estarà en estat de marejol. Les temperatures màximes baixaran lleugerament i aniran dels 30 als 34 graus. A Palafolls avui hi haurà núvols prims. També es notarà la baixada de temperatures. Les màximes disminuiran fins als 33 graus i les mínimes aniran cap als 20. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres i ho fem parlant de la visita del diputat Samuel Núñez, qui ha explicat aquí a Palafolls el model de mercats de Nadal de la Diputació de Barcelona. L'Ajuntament de Palafolls va rebre ahir la visita de Samuel Núñez, diputat de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació. L'objectiu principal de la trobada va ser la presentació del model de mercats de Nadal que s'està impulsant des de la mateixa Diputació, per tal, amb èxit, a tot el territori per dinamitzar el comerç local i fomentar la cohesió social. Aquest projecte va néixer com una prova pilot en 4 pobles. S'ha ampliat enguany a un total de 31. En el marc del Catàleg de Serveis 2024-2027, la Diputació ofereix un ajut econòmic de fins a 40.000 euros per pobles de fins a 30.000 habitants, entre ells Palafolls, per tal que puguin implementar aquesta experiència. Samuel Núñez ha detallat als micròfons de Ràdio Palafolls la voluntat d'aquesta visita.
1: Palafolls per explicar tot el model de mercats de Nadal que estem impulsant des de la Diputació de Barcelona. Vam començar amb una prova pilot de 4 municipis i ara aquest any ja hem ampliat fins a 31 i continuem explorant, no, aquells municipis que estan interessats en conèixer quin model estem fent i per què estem tenint aquest èxit, doncs per intentar ajudar-los a implementar també amb les seves fires de Nadal, doncs aquesta experiència, no, que volem impulsar tota la província.
0: Durant la reunió es van detallar les condicions que han de complir aquests mercats per poder accedir a les ajudes provincials. Entre els requisits destaquen que els mercats han de tenir una durada mínima de 2 dies, han de disposar d'un nombre mínim de casetes i han de seguir unes pautes d'imatge i ambientació definides per la Diputació per garantir la qualitat del mercat de Nadal. Des de l'Ajuntament s'ha subratllat la importància d'aquest tipus de visites i de comptar amb el suport de la Diputació. El consistori considera que aquestes subvencions són essencials per ajuntaments com el nostre perquè permeten realitzar activitats i projectes que mitjans propis seria molt complicat tirar endavant. Parlem ara de medi ambient, perquè encara es manté oberta la convocatòria per ocupar les parcel·les buides dels horts urbans de Can Gibert. Tot i que el procés ordinari d'adjudicació dels horts urbans a Can Gibert ja ha finalitzat, encara hi ha parcel·les disponibles. És per això que l'Ajuntament ha fet una crida a la ciutadania per tal que s'animin i omplin aquestes parcel·les que no s'han adjudicat. Maite Garrigós, tècnica de medi ambient de l'Ajuntament, explica que s'han lliurat 18 llicències. Això deixa 32 horts lliures dels 50 totals que hi ha en aquesta finca.
2: Final s'han donat 18 llicències. Per tant, hi ha 18 horts ocupats dels 50 que es poden ocupar, no? De les 50 parcel·les que hi ha. Són unes parcel·les que són força complertes, són de 50 metres quadrats i en principi han de donar suficient per al consum, l'autoconsum d'una família.
0: Aquests espais de cultiu tenen una superfície d'uns 50 metres quadrats i estan pensats per fomentar l'agricultura de proximitat, la sostenibilitat i la convivència entre veïns. Per les persones interessades a obtenir una d'aquestes parcel·les vacants, s'han establert unes condicions econòmiques i d'ús concretes. Aquestes inclouen un cànon de 60 euros l'any, tot i que si l'activitat comença a mitjan any, l'import es calcula proporcionalment per trimestres. També cal dipositar una fiança de 100 euros en el moment de l'adjudicació per cobrir possibles danys, una quantitat que es pot fraccionar fins a 3 pagaments. A banda, també s'obliga que el conreu es faci seguint exclusivament criteris ecològics que han prohibit l'ús d'adobs químics o productes fitosanitaris. La producció ha de ser per ús propi i està totalment prohibida la venda dels productes que s'obtinguin.
2: A destacar que aquests horts són horts ecològics. Hi ha un reglament d'ús d'aquests horts i aquests hi han de ser cultivats d'una manera respectuosa, sense posar-hi plantes invasores, sense aplicar productes químics o en poca mesura, no? els productes que estan autoritzats a el que és agricultura ecològica i el rec gota a gota, i res, animem a tothom, a qui vulgui, que pugui presentar la sol·licitud i pugui gaudir d'aquest petit espai de cultiu.
0: Tot i que la convocatòria està oberta a tothom, el sistema de puntuació de l'Ajuntament continua donant prioritat a determinats col·lectius com ara jubilats, famílies nombroses o monoparentals i persones en situació de risc d'exclusió social. Les persones interessades poden fer la seva sol·licitud mitjançant dues vies. D'una banda, en línia, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, mitjançant una instància genèrica, i d'altra banda, presencialment a les oficines de l'OAC, on cal demanar cita prèvia abans d'anar-hi. I seguim parlant d'altres qüestions, perquè ara mateix es busquen parelles a Palafolls que aquest 2026 celebrin 50 anys de casats. L'Ajuntament ha obert ja el calendari d'inscripció per l'homenatge a les parelles que celebren enguany les seves noces d'or. Concretament, des d'aquest passat dilluns i fins al pròxim 31 de juliol, tots els matrimonis que celebrin 50 anys de casats durant el 2026 podran participar de l'homenatge que el consistori els farà. Judit Puig, tècnica de serveis socials al consistori palafollenc, ha detallat l'emoció de dur a terme un acte com aquest, any rere any, per totes les parelles de Palafolls que porten, en aquest cas, 5 dècades juntes.
3: Un dels actes més bonics i més emotius és l'homenatge a les parelles que celebren els 50 anys de casats. Aquest és un homenatge que els últims anys ja porta celebrant-se a la sala de plens, i bé, és un moment molt emotiu on es reconeix aquesta trajectòria en les parelles, no? I aquest camí conjunt. Totes aquelles parelles de Palafolls que durant l'any 2026 celebrin aquests 50 anys de casats poden presentar una instància. Aquest tràmit de la instància és per tenir la constància d'aquesta celebració i poder-los després convocar el dia de l'homenatge.
0: El tràmit, com és habitual, es pot fer de dues formes. D'una banda, en línia, a través de la seva electrònica, a l'apartat tràmits i gestions, i d'altra banda, de manera presencial, amb cita prèvia a l'OAC. Aquesta activitat s'inclou dins dels actes previstos per la 24a setmana de la gent gran a Palafolls. Entre altres, dins d'aquestes jornades s'inclouen també excursions, tallers o espectacles, que més endavant l'Ajuntament desvelarà. I ara marxem cap a Blanes, que avui dona el tret de sortida a la Festa Major de Santana. Blanes ho té tot a punt per iniciar aquest dimecres la seva Festa Major de Santana 2026. El tret de sortida oficial tindrà lloc a 8:15 del vespre a la recentment estrenada plaça 11 de setembre amb un acte institucional que inclourà el lliurament de reconeixements a entitats locals que aquest any celebren aniversaris o que han destacat per la seva tasca al llarg del 2026. Tot i que el pregó a càrrec de Salvador Roca ha hagut d'ajornar per motius familiars, l'alcalde Jordi Hernández serà qui farà el tradicional parlament de benvinguda per donar pas al toc d'inici de festa. Aquest moment comptarà amb melodies i balls de diverses entitats del poble i també amb la música en viu de l'orquestrinat de la Festa Major, una entitat que s'ha creat especialment per a aquesta ocasió. Un dels punts claus de la inauguració serà el lliurament del trofeu Vila de Blanes a la pirotècnia valenciana, que ha guanyat el concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava durant 5 edicions consecutives. Precisament aquesta mateixa empresa, com és habitual, serà l'encarregada d'oferir la mascleta nocturna a 10:15 al passeig de la Marina, i és que la pirotècnia guanyadora de l'any passat és qui s'encarrega aquest any de fer aquest inici. La programació de la primera nit també inclou una cercavila, el correfoc i l'actuació de l'esbart Joaquim Ruïra a les 10 de la nit a la plaça 11 de setembre. La jornada inaugural d'avui tancarà amb el festival Ensorra't, situat a la platja central. A partir d'un 12:15 de la nit començarà la primera de les 4 nits de música jove amb les actuacions de grups locals com Menta, Ecstasy i Functory, a més també de diversos DJs que allargaran la festa fins gairebé la matinada.

Obrim l'hemeroteca d'avui, com és habitual, per repassar en uns quants minuts de què parlàvem anys enrere un dia com avui. Comencem parlant del 2025, perquè fa un any ja començàvem a parlar de la Festa Major de Palafolls. Concretament, de qui serien els caps de cartell de les barraques. Ginestà, Caipirinhas i Dani Sixx i Izquit eren els caps de cartell de les barraques de l'Alterfesta de l'any passat, del 2025. L'Ajuntament va presentar aquell divendres a la tarda el cartell de la programació musical de la Festa Major. L'acte es va fer dins la programació del concurs Mosca i es van poder conèixer qui eren els artistes que amenitzarien les tres nits de barraques durant la Festa Major i també altres concerts que es farien al llarg d'aquesta festa. Un dels plats forts de la Festa Major de l'any passat va ser Ginestà, que va actuar tot just després del pregó de Festa Major el 5 de setembre. Seguidament va ser el torn de DJ Trapella. Fa 5 anys, el 2021, parlàvem de salut perquè es suspenien les visites a la tercera planta de l'Hospital de Blanes després de detectar dos positius entre pacients no Covid. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva va anunciar que havia quedat restringida des d'aquell mateix dimecres l'entrada d'acompanyants de la tercera planta de l'Hospital Comarcal de Blanes. La decisió es va prendre després d'haver detectat dos positius entre pacients no Covid hospitalitzats i que en aquell moment ja havien estat traslladats a la quarta planta del centre destinada a tractar els pacients amb coronavirus. Segons va recordar la corporació, a la tercera planta els ingressats provenien dels serveis de medicina interna i traumatologia. En aquell moment, segons va informar l'ens sanitari, s'hi trobaven hospitalitzats 28 pacients. Un d'ells va presentar simptomatologia de caràcter lleu compatible amb Covid i arran d'aquest cas es va decidir cribar a totes les persones de la planta. Un total de dos pacients van donar positiu a la prova diagnòstica. I finalment, el 2016, és a dir, fa ja 10 anys, Pineda de Mar deia sí a la mesquita, tot i les protestes veïnals. La manifestació d'aquell passat dissabte, organitzada per l'Associació de Veïns de Can Bel contra la construcció d'una mesquita al barri, només va servir per una cosa, eliminar la taula de treball que mantenien amb el consistori municipal i la resta d'actors involucrats en les negociacions. A més, aquesta taula es va reemplaçar per una que va abordar l'elaboració d'un pla integral d'inversió i de cohesió social pel barri. La seva funció principal era la de posar en marxa la moció presentada al maig per Pineda Sí, Si Pot, i que va comptar amb el suport de la resta de forces municipals. Així es pretenia afrontar i corregir les importants necessitats i mancances que tenia de forma crònica el barri de Pineda.

0: I ara amb qui hem de connectar és amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Bon dia, comencem la informació meteorològica parlant de canvis, canvis que ens arribaran aquest proper cap de setmana, destacables, baixaran clarament les temperatures, almenys tindrem un parèntesi en aquest període tan càlid que estem tenint aquest estiu, ja que després tornarà, sembla, la calor intensa a principis del mes d'agost, com a mínim. Per tant, de moment, com comentàvem, la situació que vindrà marcada principalment per temps estable, l'ambient assolellat avui, demà i demà passat, amb alguns núvols prims aquesta tarda, també aquest migdia, poca cosa, vents fluixos aquest matí del nord-est, aquesta tarda del sud-est, i situació marítima tranquil·la. Demà i demà passat tot continuarà igual, tampoc han de variar gaire les temperatures, potser pugin una miqueta més de cara divendres, dissabte ja començarien a baixar, i a última hora de dissabte i matinada, sobretot de diumenge, esperem xàfecs i tempestes que podran afectar qualsevol punt de la comarca.
0: Moltíssimes gràcies, Quim. Estarem pendents d'aquests canvis.

Finalitzem, com és habitual, l'informatiu d'avui repassant en titulars quines han estat les notícies més destacades d'aquesta jornada de dimecres. El diputat Samuel Núñez ha visitat Palafolls per presentar el model de mercats de Nadal de la Diputació de Barcelona. Aquesta és una iniciativa que busca dinamitzar el comerç local i fomentar la cohesió social a tot el territori. Aquest projecte ofereix ajuts econòmics de fins a 40.000 euros per pobles de fins a 30.000 habitants, entre ells Palafolls, que implementin aquests mercats amb uns estàndards de qualitat i ambientació definits per la Diputació. Per accedir a la subvenció, les fires han de tenir una durada mínima de 2 dies, disposar d'un nombre mínim de casetes i seguir unes pautes d'imatge específiques. Des de l'Ajuntament s'ha subratllat aquest suport provincial. Han dit que és essencial per tirar endavant activitats que serien molt complicades de finançar exclusivament amb mitjans propis. També hem parlat de medi ambient perquè l'Ajuntament ha fet una crida per cobrir les 32 parcel·les que encara queden buides als horts urbans de Can Gibert. Actualment s'han lliurat 18 llicències d'un total de 50 disponibles a la finca, on cada hort té una superfície d'uns 49 metres quadrats per fomentar l'agricultura ecològica de proximitat. Les parcel·les tenen un cànon anual de 60 euros i és obligatori que el conreu es faci sense adobs químics, destinant la producció exclusivament a l'ús propi i no a la venda. Tot i que la convocatòria és oberta a la ciutadania, a tota la ciutadania, el sistema de puntuació continua donant prioritat a jubilats, famílies nombroses o persones en situació de risc d'exclusió social.

I està obert ja el calendari d'inscripció per l'homenatge a les parelles de Palafolls que celebren els seus 50 anys de casats durant aquest 2026. Els matrimonis que compleixin les seves noces d'or o que ja ho hagin fet al llarg d'aquest any poden apuntar-se fins al pròxim 31 de juliol a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia. Aquesta activitat s'emmarca dins els actes de la 24a Setmana de la Gent Gran, una celebració que inclou també excursions, tallers i espectacles per la gent gran del nostre poble. Des de l'àrea de serveis socials s'ha destacat l'emoció de dur a terme aquest reconeixement a persones que porten 5 dècades juntes, posant en valor així el seu vincle i la seva trajectòria vital. I avui Blanes dona el tret de sortida a la Festa Major de Sant Anna amb un acte institucional a la plaça 11 de setembre. Malgrat que el pregó s'ha hagut d'ajornar, l'alcalde Jordi Hernández farà el Parlament de Benvinguda per donar pas al toc d'inici amb melodies i balls tradicionals. La jornada inaugural inclourà també una mascleta nocturna a càrrec de la pirotècnia valenciana, un correfoc i actuacions de dansa, més del lliurament del trofeu Vila de Blanes. La festa continuarà la nit amb el festival Ensorra't a la platja central, on grups locals com Menta o Functory encetaran la programació de música jove fins la matinada.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 22 de juliol del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com cada dia. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres una jornada més. Les notícies d'avui i d'altres dies les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Recordeu que estem a Instagram, a Facebook i també a Telegram. I tenim un canal de difusió a WhatsApp perquè no us perdeu cap de les notícies del nostre municipi. Dit això, nosaltres ens escoltem demà una altra vegada. Com sempre, que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.

0: Es busquen parelles que aquest 2026 celebrin o hagin celebrat 50 anys de casats. L'Ajuntament ha obert el calendari d'inscripció per l'homenatge a les parelles que enguany celebren les seves noces d'or. Concretament, des de dilluns i fins al pròxim 31 de juliol, tots els matrimonis que celebrin 50 anys de casats durant el 2026 podran participar de l'homenatge que el consistori els farà. Judit Puig, tècnica de serveis socials a l'Ajuntament de Palafolls, ha detallat l'emoció de dur a terme un acte com aquest per totes les parelles del municipi que porten 5 dècades juntes.
1: Un dels actes més bonics i més emotius és l'homenatge a les parelles que celebren els 50 anys de casats. Aquest és un homenatge que els últims anys ja porta es reconeix. Si celebrin aquests 50 anys de casats, poden presentar una instància. Aquest tràmit de la instància és per tenir la constància d'aquesta celebració i poder-los després convocar el dia de l'homenatge.
0: El tràmit, com és habitual, es pot fer de dues maneres. D'una banda en línia, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, a l'apartat Tràmits i Gestions, i d'altra banda, presencialment, demanant cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Aquesta activitat s'inclou dins dels actes previstos per la 24a setmana de la gent gran que es farà a Palafolls. Entre altres, dins d'aquesta

0: aquestes jornades també s'inclouran excursions, tallers i espectacles.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: imagen lo dice todo. El panorama
1: terrible, apocalíptico.
0: Persona que logró...
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que...

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: El diputat Samuel Núñez ha visitat Palafolls per presentar el model de mercats de Nadal de la Diputació de Barcelona, una iniciativa que busca dinamitzar el comerç local i fomentar la cohesió social a tot el territori. Aquest projecte ofereix ajuts econòmics de fins a 40.000 euros per municipis de fins a 30.000 habitants, entre ells Palafolls, que implementin aquests mercats amb uns estàndards de qualitat i ambientació definits. Per accedir a la subvenció, les fires han de tenir una durada mínima de 2 dies, disposar d'un nombre mínim de casetes i seguir pautes d'imatge específiques. Des de l'Ajuntament s'ha subratllat que aquest suport provincial és essencial per tirar endavant activitats que serien molt complicades de finançar exclusivament només amb mitjans propis.

Com és habitual, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, d'aquest dimecres 22 de juliol. N'hi ha d'altres i les avancem en titulars. L'Ajuntament ha fet una crida per cobrir les 32 parcel·les que encara queden buides als horts urbans de Can Gibert, perquè gairebé la meitat dels espais estan lliures. Actualment hi ha 18 llicències, d'un total de 50 disponibles a la finca, on cada hort té una superfície d'uns 49 metres quadrats per fomentar l'agricultura ecològica de proximitat. Les parcel·les tenen un cànon anual de 60 euros i és obligatori que el conreu es faci sense adobs químics, destinant la producció exclusivament a l'ús propi i no a la venda. Tot i que la convocatòria és oberta a la ciutadania, el sistema de puntuació continua donant prioritat a jubilats, famílies nombroses o persones en situació de risc d'exclusió social.

0: I ja s'ha obert el calendari d'inscripció per l'homenatge a les parelles de Palafolls que celebren els seus 50 anys de casats durant aquest 2026. Els matrimonis que compleixin les seves noces d'or poden apuntar-se fins al 31 de juliol a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o presencialment a l'OAC amb cita prèvia. Aquesta activitat s'emmarca dins dels actes de la 24a Setmana de la Gent Gran, una celebració que inclou també aquest any excursions, tallers i espectacles per la gent gran del poble. Des de l'àrea de serveis socials s'ha destacat l'emoció de dur a terme aquest reconeixement a persones que porten més de 5 dècades juntes. I marxarem de Palafolls per anar cap a Blanes, que avui dona el tret de sortida a la Festa Major de Santa Anna amb un acte institucional a la nova plaça 11 de setembre. Malgrat que el pregó s'ha hagut d'ajornar per motius familiars, l'alcalde Jordi Hernández farà el Parlament de Benvinguda per donar pas al toc d'inici amb melodies i balls tradicionals. La jornada inaugural inclourà també una mascleta nocturna a càrrec de la pirotècnia valenciana, un correfoc i actuacions de dansa, a més del lliurament del trofeu Vila de Blanes. I pel que fa a la previsió meteorològica d'avui, aquesta tarda tindrem un temps estable i assolellat a tota la comarca, tot i que amb teranyines de núvols alts. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força 1 a 2 de component sud-est. El mar estarà en estat de marejol. Les temperatures màximes baixaran lleugerament i aniran dels 30 als 34 graus. A Palafolls avui hi haurà núvols prims. També es notarà la baixada de temperatures. Les màximes disminuiran fins als 33 graus i les mínimes aniran cap als 20. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest divendres i ho fem parlant de la visita del diputat Samuel Núñez, qui ha explicat aquí a Palafolls el model de mercats de Nadal de la Diputació de Barcelona. L'Ajuntament de Palafolls va rebre ahir la visita de Samuel Núñez, diputat de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació. L'objectiu principal de la trobada va ser la presentació del model de mercats de Nadal que s'està impulsant des de la mateixa Diputació, per tal, amb èxit, a tot el territori per dinamitzar el comerç local i fomentar la cohesió social. Aquest projecte va néixer com una prova pilot en 4 pobles. S'ha ampliat enguany a un total de 31. En el marc del Catàleg de Serveis 2024-2027, la Diputació ofereix un ajut econòmic de fins a 40.000 euros per pobles de fins a 30.000 habitants, entre ells Palafolls, per tal que puguin implementar aquesta experiència. Samuel Núñez ha detallat als micròfons de Ràdio Palafolls la voluntat d'aquesta visita.
1: A Palafolls per explicar tot el model de mercats de Nadal que estem impulsant des de la Diputació de Barcelona. Vam començar amb una prova pilot de 4 municipis i ara aquest any ja hem ampliat fins a 31 i continuem explorant, no, aquells municipis que estan interessats en conèixer quin model estem fent i per què estem tenint aquest èxit, doncs per intentar ajudar-los a implementar també amb les seves fires de Nadal, doncs aquesta experiència, no, que volem impulsar tota la província.
0: Durant la reunió es van detallar les condicions que han de complir aquests mercats per poder accedir a les ajudes provincials. Entre els requisits destaquen que els mercats han de tenir una durada mínima de 2 dies, han de disposar d'un nombre mínim de casetes i han de seguir unes pautes d'imatge i ambientació definides per la Diputació per garantir la qualitat del mercat de Nadal. Des de l'Ajuntament s'ha subratllat la importància d'aquest tipus de visites i de comptar amb el suport de la Diputació. El consistori considera que aquestes subvencions són essencials per ajuntaments com el nostre, perquè permeten realitzar activitats i projectes que mitjans propis seria molt complicat tirar endavant. Parlem ara de medi ambient, perquè encara es manté oberta la convocatòria per ocupar les parcel·les buides dels horts urbans de Can Gibert. Tot i que el procés ordinari d'adjudicació dels horts urbans a Can Gibert ja ha finalitzat, encara hi ha parcel·les disponibles. És per això que l'Ajuntament ha fet una crida a la ciutadania per tal que s'animin i omplin aquestes parcel·les que no s'han adjudicat. Maite Garrigós, tècnica de medi ambient de l'Ajuntament, ha explicat que s'han lliurat 18 llicències. Això deixa 32 horts lliures dels 50 totals que hi ha en aquesta finca.
2: Al final s'han donat 18 llicències. Per tant, hi ha 18 horts ocupats dels 50 que es poden ocupar, no? De les 50 parcel·les que hi ha. Són unes parcel·les que són força complertes, són de 50 metres quadrats i en principi han de donar suficient per al consum, l'autoconsum d'una família.
0: Aquests espais de cultiu tenen una superfície d'uns 50 metres quadrats i estan pensats per fomentar l'agricultura de proximitat, la sostenibilitat i la convivència entre veïns. Per les persones interessades a obtenir una d'aquestes parcel·les vacants s'han establert unes condicions econòmiques i d'ús concretes. Aquestes inclouen un cànon de 60 euros l'any, tot i que si l'activitat comença a mitjan any, l'import es calcula proporcionalment per trimestres. També cal dipositar una fiança de 100 euros en el moment de l'adjudicació per cobrir possibles danys, una quantitat que es pot fraccionar fins a 3 pagaments. A banda, també s'obliga que el conreu es faci seguint exclusivament criteris ecològics, quedant prohibit l'ús d'adobs químics o productes fitosanitaris. La producció ha de ser per ús propi i està totalment prohibida la venda dels productes que s'obtinguin.
2: A destacar que aquests horts són horts ecològics. Hi ha un reglament d'ús d'aquests horts i aquests hi han de ser cultivats d'una manera respectuosa, sense posar-hi plantes invasores, sense aplicar productes químics o en poca mesura, no? els productes que estan autoritzats a el que és agricultura ecològica i el rec gota a gota. I res, animem a tothom, a qui vulgui, que pugui presentar la sol·licitud i pugui gaudir d'aquest petit espai de cultiu.
0: Tot i que la convocatòria està oberta a tothom, el sistema de puntuació de l'Ajuntament continua donant prioritat a determinats col·lectius com ara jubilats, famílies nombroses o monoparentals i persones en situació de risc d'exclusió social. Les persones interessades poden fer la seva sol·licitud mitjançant dues vies. D'una banda, en línia, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, mitjançant una instància genèrica, i d'altra banda, presencialment a les oficines de l'OAC, on cal demanar cita prèvia abans d'anar-hi. I seguim parlant d'altres qüestions, perquè ara mateix es busquen parelles a Palafolls que aquest 2026 celebrin 50 anys de casats. L'Ajuntament ha obert el calendari d'inscripció per l'homenatge a les parelles que celebren enguany les seves noces d'or. Concretament, des d'aquest passat dilluns i fins al pròxim 31 de juliol, tots els matrimonis que celebrin 50 anys de casats durant el 2026 podran participar de l'homenatge que el consistori els farà. Judit Puig, tècnica de serveis socials al consistori palafollenc, ha detallat l'emoció de dur a terme un acte com aquest, any rere any, per totes les parelles de Palafolls que porten, en aquest cas, 5 dècades juntes.
3: Un dels actes més bonics i més emotius és l'homenatge a les parelles que celebren els 50 anys de casats. Aquest és un homenatge que els últims anys ja porta celebrant-se a la sala de plens i bé, és un moment molt emotiu on es reconeix aquesta trajectòria en les parelles, no? I aquest camí conjunt. Totes aquelles parelles de Palafolls que durant l'any 2026 celebrin aquests 50 anys de casats poden presentar una instància. Aquest tràmit de la instància és per tenir la constància d'aquesta celebració i poder-se després convocar el dia de l'homenatge.
0: El tràmit, com és habitual, es pot fer de dues formes. D'una banda, línia, a través de la seu electrònica, a l'apartat tràmits i gestions, i d'altra banda, de manera presencial, amb cita prèvia a l'OAC. Aquesta activitat s'inclou dins dels actes previstos per la 24a setmana de la gent gran a Palafolls. Entre altres, dins d'aquestes jornades s'inclouen també excursions, tallers o espectacles, que més endavant l'Ajuntament desvelarà. I ara marxem cap a Blanes, que avui dona el tret de sortida a la Festa Major de Santana. Blanes ho té tot a punt per iniciar aquest dimecres la seva Festa Major de Santana 2026. El tret de sortida oficial tindrà lloc a 8:15 del vespre a la recentment estrenada plaça 11 de setembre amb un acte institucional que inclourà el lliurament de reconeixements a entitats locals que aquest any celebren aniversaris o que han destacat per la seva tasca al llarg del 2026. Tot i que el pregó a càrrec de Salvador Roca ha hagut d'ajornar per motius motius familiars, l'alcalde Jordi Hernández serà qui farà el tradicional parlament de benvinguda per donar pas al toc d'inici de festa. Aquest moment comptarà amb melodies i balls de diverses entitats del poble i també amb la música en viu de l'orquestrinat de la Festa Major, una entitat que s'ha creat especialment per a aquesta ocasió. Un dels punts claus de la inauguració serà el lliurament del trofeu Vila de Blanes a la pirotècnia valenciana, que ha guanyat el concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava durant 5 edicions consecutives. Precisament aquesta mateixa empresa, com és habitual, serà l'encarregada d'oferir la mascleta nocturna a 9:45 al passeig de la Marina, i és que la pirotècnia guanyadora de l'any passat és qui s'encarrega aquest any de fer aquest inici. La programació de la primera nit també inclou una cercavila, el correfoc i l'actuació de l'Esbar Joaquim Ruïra a les 10 de la nit a la plaça 11 de setembre. La jornada inaugural d'avui tancarà amb el festival Ensorra't, situat a la platja central. A partir d'un 11:45 de la nit començarà la primera de les 4 nits de música jove, amb les actuacions de grups locals com Menta, Ecstasy i Factory, a més també de diversos DJs que allargaran la festa fins gairebé la matinada.

Obrim l'hemeroteca d'avui, com és habitual, per repassar en uns quants minuts de què parlàvem anys enrere un dia com avui. Comencem parlant del 2025, perquè fa un any ja començàvem a parlar de la Festa Major de Palafolls. Concretament, de qui serien els caps de cartell de les barraques. Ginestà, Caipirinhas i Dani Sixx i Izquit eren els caps de cartell de les barraques de l'Alterfesta de l'any passat, del 2025. L'Ajuntament va presentar aquell divendres a la tarda el cartell de la programació musical de la Festa Major. L'acte es va fer dins la programació del concurs Mosca i es van poder conèixer qui eren els artistes que amenitzarien les tres nits de barraques durant la Festa Major i també altres concerts que es farien al llarg d'aquesta festa. Un dels plats forts de la Festa Major de l'any passat va ser Ginestà, que va actuar tot just després del pregó de Festa Major el 5 de setembre. Seguidament va ser el torn de DJ Trapella. Fa 5 anys, el 2021, parlàvem de salut perquè es suspenien les visites a la tercera planta de l'Hospital de Blanes després de detectar dos positius entre pacients no Covid. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva va anunciar que havia quedat restringida des d'aquell mateix dimecres l'entrada d'acompanyants de la tercera planta de l'Hospital Comarcal de Blanes. La decisió es va prendre després d'haver detectat dos positius entre pacients no Covid hospitalitzats i que en aquell moment ja havien estat traslladats a la quarta planta del centre destinada a tractar els pacients amb coronavirus. Segons va recordar la corporació, la tercera planta, els ingressats provenien dels serveis de medicina interna i traumatologia. En aquell moment, segons va informar l'ens sanitari, s'hi trobaven hospitalitzats 28 pacients. Un d'ells va presentar simptomatologia de caràcter lleu compatible amb Covid i arran d'aquest cas es va decidir cribar a totes les persones de la planta. Un total de dos pacients van donar positiu a la prova diagnòstica. I finalment, el 2016, és a dir, fa ja 10 anys, Pineda de Mar deia sí a la mesquita tot i les protestes veïnals. La manifestació d'aquell passat dissabte, organitzada per l'Associació de Veïns de Can Bel contra la construcció d'una mesquita al barri, només va servir per una cosa: eliminar la taula de treball que mantenien amb el consistori municipal i la resta d'actors involucrats en les negociacions. A més, aquesta taula es va reemplaçar per una que va abordar l'elaboració d'un pla integral d'inversió i de cohesió social pel barri. La seva funció principal era la de posar en marxa la moció presentada al maig per Pineda si pot, i que va comptar amb el suport de la resta de forces municipals. Així es pretenia afrontar i corregir les importants necessitats i mancances que tenia de forma crònica el barri de Pineda.

0: I ara amb qui hem de connectar és amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica d'avui. Hola, Quim, bon dia.
1: Bon dia, comencem la informació meteorològica parlant de canvis que ens arribaran aquest proper cap de setmana, destacables, baixaran clarament les temperatures, almenys tindrem un parèntesi en aquest període tan càlid que estem tenint aquest estiu, ja que després tornarà a semblar la calor intensa a principis del mes d'agost, com a mínim. Per tant, de moment, com comentàvem, la situació que vindrà marcada principalment per temps estable, l'ambient assolellat avui, demà i demà passat, amb alguns núvols prims aquesta tarda, també aquest migdia, poca cosa, vents fluixos aquest matí del nord-est, aquesta tarda del sud-est, i situació marítima tranquil·la. Demà i demà passat tot continuarà igual, tampoc han de variar gaire les temperatures, potser pugin una miqueta més de cara divendres. Dissabte ja començarien a baixar, i a última hora de dissabte i matinada, sobretot de diumenge, esperem xàfecs i tempestes que podran afectar qualsevol punt de la comarca.
0: Moltíssimes gràcies, Quim. Estarem pendents d'aquests canvis.

Finalitzem, com és habitual, l'informatiu d'avui repassant en titulars quines han estat les notícies més destacades d'aquesta jornada de dimecres. El diputat Samuel Núñez ha visitat Palafolls per presentar el model de mercats de Nadal de la Diputació de Barcelona. Aquesta és una iniciativa que busca dinamitzar el comerç local i fomentar la cohesió social a tot el territori. Aquest projecte ofereix ajuts econòmics de fins a 40.000 euros per pobles de fins a 30.000 habitants, entre ells Palafolls, que implementin aquests mercats amb uns estàndards de qualitat i ambientació definits per la Diputació. Per accedir a la subvenció, les fires han de tenir una durada mínima de 2 dies, disposar d'un nombre mínim de casetes i seguir unes pautes d'imatge específiques. Des de l'Ajuntament s'ha subratllat aquest suport provincial. Han dit que és essencial per tirar endavant activitats que serien molt complicades de finançar exclusivament amb mitjans propis. També hem parlat de medi ambient perquè l'Ajuntament ha fet una crida per cobrir les 32 parcel·les que encara queden buides als horts urbans de Can Gibert. Actualment s'han lliurat 18 llicències d'un total de 50 disponibles a la finca, on Cador té una superfície d'uns 49 metres quadrats per fomentar l'agricultura ecològica de proximitat. Les parcel·les tenen un cànon anual de 60 euros i és obligatori que el conreu es faci sense adobs químics, destinant la producció exclusivament a l'ús propi i no a la venda. Tot i que la convocatòria és oberta a la ciutadania, a tota la ciutadania, el sistema de puntuació continua donant prioritat a jubilats, famílies nombroses o persones en situació de risc d'exclusió social.

I està obert ja el calendari d'inscripció per l'homenatge a les parelles de Palafolls que celebren els seus 50 anys de casats durant aquest 2026. Els matrimonis que compleixin les seves noces d'or o que ja ho hagin fet al llarg d'aquest any poden apuntar-se fins al pròxim 31 de juliol a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia. Aquesta activitat s'emmarca dins els actes de la 24a Setmana de la Gent Gran, una celebració que inclou també excursions, tallers i espectacles per la gent gran del nostre poble. Des de l'àrea de serveis socials s'ha destacat l'emoció de dur a terme aquest reconeixement a persones que porten 5 dècades juntes, posant en valor així el seu vincle i la seva trajectòria vital. I avui Blanes dona el tret de sortida de la Festa Major de Santana amb un acte institucional a la plaça 11 de setembre. Malgrat que el pregó s'ha hagut de jornal, l'alcalde Jordi Hernández farà el Parlament de Benvinguda per donar pas al toc d'inici amb melodies i balls tradicionals. La jornada inaugural inclourà també una mascleta nocturna a càrrec de la pirotècnia valenciana, un correfoc i actuacions de dansa, més del lliurament del trofeu Vila de Blanes. La festa continuarà la nit amb el festival Ensorra't a la platja central, on grups locals com Menta o Functory encetaran la programació de música jove fins la matinada.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres 22 de juliol del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla, com cada dia. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres una jornada més. Les notícies d'avui i d'altres dies les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Recordeu que estem a Instagram, a Facebook i també a Telegram. I tenim un canal de difusió a WhatsApp perquè no us perdeu cap de les notícies del nostre municipi. Dit això, nosaltres ens escoltem demà una altra vegada. Com sempre, que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.